0: Informatius Radio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, te ho expliquem als informatius de Radio Pego. La ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Radio Pego, amb Sara García.
1: Informatius Radio Pego, de dilluns a divendres a les 13 hores i la seva repetició a les 18 hores.
2: Radio Pego, www.radiopego.com.

circumstàncies no determinades, donant les cartes que es tracti de dos casos de

ha cançons que marquen un moment. A Radio Pego, esos moments fan tota una vida. Sintonitza'ns. Estem al 107.8 de la FM.

Com sobreviure a l'adolescència. Xerrada per a famílies implicades que volen eines per a afrontar millors reptes que presenta aquesta etapa de la vida en les relacions familiars. La divulgadora del projecte Adolescència Positiva, Diana Alatzem, pretén oferir una mirada pròxima, realista i útil sobre una etapa vital que habitualment genera desconcert a casa. Una sessió per aprendre estratègies d'acompanyament positiu des de la família. La cita és dijous 7 de maig a les 19 hores a la Biblioteca Pública Municipal. Entrada lliure fins a esgotar aforament. Organitza AMPA i és Enric Valor. Col·labora Infojove Pego.

A prop, Associació Protectora d'Animals de Pego demana urgentment la col·laboració de la població de Pego i de la Rodalia. Lluitem per una protectora digna a Pego, però per a aconseguir-ho necessitem l'ajuda per a poder atendre els diferents gossos i gats que des d'ahir tenen cura. És per això que et preguntem, et sobra una? Dos horetes a la setmana? Si és així i t'agraden els animals, ets la persona adequada. Passa't per a prop. Comparteix part del teu temps lliure amb els peluts i comprova com t'omplin de pèl i baves, però també de tot l'amor que tenen per donar. Apropa't, a prop.

Cerrando. Esport popular y música clásica. Cerrant buscarà notícies de l'esport popular i trossos més coneguts de la música clàssica. Cerrando, dimarts de 7 a 8 de la vesprada. Cerrando, a Ràdio Pego, amb Ferran Ferrando.

Así y ara, en la sintonia del Cira Ràdio, iniciem un trajecte musical amb les millors cançons de tots els temps. Comença Viatge a la Música, amb José Luis Mompó.

Hola a tots i a totes i benvinguts així de nou a Viatge a la Música. Programa número 25 d'esta ja temporada número 16 i nostre viatge musical en ixa dimensió 1.6 i que sempre podem escoltar a través de les tres vies oficials, a través de l'FM, 100.9 al Cira Ràdio, a través de la seva pàgina web, www.alciradio.com i no pode faltar la xarxa d'emissores municipals valencianes. I avui el nostre trajecte musical, com sempre, es du a diferents interessants parades musicals. I en teatres tindrem un gran tema del house dance, també tindrem un clàssic pop dels anys 80, es visitarà de nou la nostra banda de referència, Queen, tindrem també Italo dance i acabarem sempre amb una banda sonora, recomanable, per supost, entre altres. I és que avui els continguts musicals del nostre programa estaran representats per grups i artistes tan importants com Bomb the Bass, Soundgarden, Nena, Queen, Keno, John Farhan, Timezone i Jack Nitz. I anem a començar, com sempre, de manera espectacular. En este cas, Bomb the Bass, un grup o projecte musical anglès que estava liderat per el DJ, músic i productor Tim Simenon, va estar en actiu entre el 1987 i l'any 2013. Es combinaven el house, la música dance, la música electrònica i el hip-hop, en aquest estil que va dominar les pistes de ball a finals dels anys 80. La fórmula d'èxit era directa, eren melodies de ball, bases musicals intenses i un festival de samples i sons que donava a les cançons una dimensió realment espectacular. Els Bomb the Bass van editar 6 discos. Destaca el seu major èxit, Beat This, que va ser top 2 al Regne Unit, número 1 en llistes dance nord-americanes, però també cançons recomanables com poden ser Don't Make Me Wake o la seva particular versió del clàssic Say a Little Prayer. Totes les cançons estaven incloses al seu primer àlbum debut, Into the Dragon, de 1988, que va ser èxit en llistes angleses. Va alcançar la certificació d'or. Dins d'aquest primer disc de Bomb the Bass estava el clàssic, o la xolla, diria jo, que anem a escoltar a continuació, d'aquest house dance que demostra aquesta fórmula que havíem descrit abans. S'anomena el tema Mega Blast i, com a curiositat, dir que així col·laborava el raper Merlin i que la melodia que aneu a escoltar realment perteneix a la banda sonora de la pel·lícula Assalto a la comissaria del Distrito 13, aquesta banda sonora de John Carpenter de l'any 1976, i que així el Bomb the Bass li dona tota una volta i en converteix en tot un tema dance, un tema a redescobrir, Mega Blast de Bomb the Bass, en la seva versió maxi, per supost. Com sempre, José Luis Monpó, contamos cosetes, i avui com a tècnic, Javier Ballester, benvinguts! There have been mixes and dance tracks put together in the past, but none can outrun or equal the power of Mega Blast.

I ara ens n'anem als Estats Units directament amb un grup de rock denominat Soundgarden. Ells estaven englobats d'aquest estil de rock alternatiu anomenat el grunge, tan de moda a principis dels anys 90, en grups tan representatius com Nirvana, Pearl Jam o Stone Temple Pilots. Els Soundgarden van estar en actiu entre 1984 i 1997. Després d'una pausa, van retomar la seva activitat fins a l'any 2017, en què, desgraciadament, es va deixar el seu líder i cantant, Chris Cornell. El resultat de Soundgarden són 6 àlbums i han venut prou de 30 milions de còpies a tot el món, 14 d'ells als Estats Units, amb cançons com poden ser Spoonman, Blood Hold Son o Pretty News. Però sobretot destaca aquest quart àlbum de 1994, Superunknown, en el que van aconseguir l'èxit comercial absolut a tot el món. Número 1 als Estats Units, 6 discos de platino, top 4 al Regne Unit, també disco de platino, i èxit absolut internacional. Anem a escoltar una d'aquestes grans cançons que incluïa este gran àlbum de Soundgarden. Estem parlant de Day I Tried to Live, un tema que va entrar més en llistes nord-americanes. Recordem aquestes època d'or del grunge amb un dels màxims representants, Soundgarden, i el seu gran tema, The Day I Tried to Live.

I ara ens n'anem a Alemanya, on se feia en els anys 80 molt bona música. I ara en un dels grups més representatius d'aquest pop o new wave tan típic, estem parlant del grup Nena, englobat a Alemanya, com ha dit abans, i que van estar en actiu entre 1981 i 1987. Precisament estava liderat per la seva vocalista femenina, que s'anomenava Nena, precisament. Resultat, 4 àlbums, pràcticament molts d'ells èxit al seu país, Alemanya, on va ser número 1, però han passat a la història de la música per una gran cançó, un tema imprescindible dels anys 80. Estem parlant de 99 Red Balloons. Estava inclòs el seu primer disc, Nena, de 1983, i que va ser número 1 a Alemanya, disco platino, interpretat en alemà. Posteriorment, 99 Red Balloons va ser interpretat en anglès i ella va aconseguir l'èxit absolut a Europa. Va ser número 1 també al Regne Unit, on va aconseguir certificació de disco d'or. I el més important, va arribar a ser top 2 als Estats Units, seguint disco d'or. Tot un hit, una hazaña, per d'alguna manera, per a un grup alemà en aquesta època. I ahí queda també per la història. Precisament anem a escoltar aquesta versió que se va fer en 1984, aquest USA Remix d'aquest gran tema de Nena, 99 Red Balloons, i com ho ha dit abans, sense dubte, tot un clàssic del pop new wave dels anys 80.

I com ja bé sabeu, és que si vol el programa tenim la nostra banda de referència. Estem parlant del grup britànic de música rock Queen, i avui amb un disc realment important dins de la seva discografia, ja que ens n'anem a l'any 1995, en què s'editava l'últim disc oficial en la formació original, però a més un disc pòstum, ja que eren les últimes gravacions que va deixar Freddie Mercury, que s'havia deixat l'any 1991. Utilitzant aquestes gravacions, la resta de membres del grup les van reconvertir, les van reformar en cançons, i dona lloc a aquest disc número 15, anomenat Made in Heaven, i que per suport va ser tot un èxit absolut. Número al Regne Unit, quàdruple disco de platino, èxit internacional, Europa va vendre 5 milions de còpies, inclús va ser disco d'or als Estats Units, gràcies a cançons com poden ser Heaven for Everyone, A Winter's Tale o You Don't Fool Me. Però anem a escoltar el tema precisament que donava títol, Made in Heaven, un tema que originalment estava compost per Freddie Mercury i que formava part d'aquest primer disc en solitari de Mercury, en l'any 1985, que s'anomenava Mr. Bad Guy. En esta ocasió, Queen, restants membres de grups, agarren la cançó, la reformen de manera adequada i la converteixen en un tema 100% Queen, com aneu a comprovar a continuació. Un gran tema, possiblement no conegut, i ara és el moment de redescobrir-lo, de Queen, anomenat Made in Heaven.

Estem escoltant Viatge a la Música, 1.6, programa número 25 d'esta ja temporada Setxe, i sempre escoltar el programa és tan fàcil com sintonitzar la FM. Jo ho faria, 100.9 FM, i també a través de la pàgina web, com si no, www.elsiradio.com, i no podia faltar la xarxa d'emissores municipals valencianes. Per a conèixer tots els continguts setmanals del nostre programa, tan fàcil com accedir a les pàgines de Facebook Viatge a la Música i al Sira Ràdio. I ara tornem a visitar un dels nostres estils o gèneres de ball preferits, l'Italo Dance, que va triomfar en els primers anys dels anys 80. Avui en un dels projectes musicals o grups més destacables. S'anomenava Cano, ubicats a Itàlia, per suport, i van estar en actiu entre 1979 i 1985. Al capdavant tenien la veu del cantant americà Glenn White i van editar 4 àlbums. Molt de les seues cançons van arribar a ser èxit o van arribar a ser top 2 en llistes dance nord-americanes. Grans cançons de Cano poden ser I Need Love o Queen of Widgets, però ens n'anem al seu tercer disc, de 1983. El disco s'anomenava Another Life i anem a escoltar precisament el tema que donava títol a aquest disc, Another Life, un tema que va ser tot un èxit europeu. Per supost, va arrasar en pistes de ball i amb el pas del temps s'ha convertit en tot un clàssic de l'Italo Dance. Per supost, així anem a escoltar en aquesta espectacular versió maxi-single un gran de l'Italo Dance, Cano, Another Life.

era ensenyant directament a l'altra part del món, en concret a Austràlia, amb un dels artistes més representants i més prestigi d'aquest país. Estem parlant de John Farnham. Cantant, compositor i músic, porta en actiu des de l'any 1964. Va començar la seva carrera seguint un ídol adolescent de música pop i encara continua en actiu, combinant de manera efectiva el pop, el rock, el soul i el rhythm and blues. El resultat, 21 àlbums i ha sigut número 1 en 5 dècades consecutives al seu país. Certificacions de platino i or, també a Austràlia, i ha col·laborat en artistes tan importants com Tom Jones, Olivia Newton-John o Queen. Però ens n'anem a l'any 1986. Edita un dels seus discos més rellevants, el seu disco número 12, Whispering Jack. Va ser número 1 a Austràlia, per supost, i 25 setmanes consecutives. Tenim 24 discos de platino al seu país. Està considerat el tercer disc més venut de la història de la música a Austràlia. D'ahir destaca la seva gran importància. A més, el disco va vendre 2 milions de còpies també a tot el món. I gràcies, sobretot, a que s'incluïa un dels seus himnes, You Are The Boys, una cançó que va ser també número 1 a Austràlia, 8 discos de platino i top 6 al Regne Unit, en certificacions d'or. Un artista australià en lletres grans, John Farnham, i com ha dit abans, el seu himne, You Are The Boys.

I ara ens n'anem a una de les col·laboracions més curioses dels anys 80. Se n'anem a l'any 1984, en què formaven duo baix el projecte musical Time Zone, el DJ, productor i raper nord-americà Afrika Bambaataa, un dels màxims impulsors de la música dance i hip-hop de principi dels anys 80, i que, curiosament, ens ha deixat este mes d'abril de l'any 2026. Feia duo amb John Lydon, el cantant de la mítica banda de rock de música punk anglesa Sex Pistols, i unien les seues forces per al tema anomenat World Destruction, un maxi single en la cara estava la versió interpretada, cantada per ells, i en la cara B n'hi havia una dub versió, que és la que precisament així a nostres terres valencianes, sobretot en l'època Remember, va sonar i molt. Com ha dit abans, la unió del rock i del hip-hop i del rap o del punk, tot en una, en esta cançó que ve a continuació, a càrrec de Time Zone, Afrika Bambaataa i New Lydon, i el tema de culte, World Destruction, versió maxi.

I ara estem, sí, quasi arribant a fer el programa i estem fent esta temporada en cançons i partitures o bandes sonores de pel·lícula. Avui en partitures o bandes sonores amb un compositor a reivindicar, i si no el conegueu, ara és el moment de conèixer-lo. Estem parlant del nord-americà Jack Nitz. Músic, compositor, productor i arreglista, que desgraciadament es va deixar l'any 2000, i que, a més de les bandes sonores, va col·laborar en artistes de la música rock tan importants com poden ser The Rolling Stones o Neil Young. Però ens n'anem a la seva faceta com a compositor de bandes sonores, i influïa aquest estil pop-rock, la música electrònica i també orquestal en les seues composicions. Destaquen bandes sonores de pel·lícules tan conegudes com El exorcista, Alguien voló sobre el nido del cuco, La joya del Nilo o La séptima profecía. I a més va guanyar l'Oscar al millor cançó per la pel·lícula Oficial i Caballero. Però ens anem a una de les més destacables de l'any 1990, Revenge, Venganza, un thriller amb tocs de drama i romanticisme interpretat per Kevin Costner, Madeleine Stowe i Anthony Quinn, i que estava dirigida per el director de Top Gun, Superdetective en Hollywood 2 o Marea Roja. Anem a escoltar el seu emotiu i intens tema d'amor. Des de la banda sonora de Revenge, Venganza, un tema, una joia de Jack Nitz.

I amb aquests grans temes finalitzem el nostre viatge musical d'avui. Com sempre, escoltar el programa és tan fàcil, a través de la FM 107.9, al Cira Ràdio, a través de la seva pàgina web www.alciraradio.com i no podia faltar, per supost, la xarxa d'emissores municipals valencianes. Per a conèixer tots els continguts setmanals del nostre programa, tan fàcil com accedir a les pàgines de Facebook Viatge a la Música i al Cira Ràdio. Com sempre, José Luis Mompó, contant-vos cosetes avui com a tècnic Javier Ballester. Nosaltres tornarem el proper programa, com sempre, en grans grups, grans artistes i, per supost, grans cançons. Així que jo de vosaltres no faltaria. Passaré llista. Adeu!

0: ens acostem a altres pobles. Perquè creiem en la ràdio de proximitat. Xarxa d'emissores municipals valencians.
1: Escoltes la millor sintonia. Ràdio Pego, 107.8 en FM. Come on.

0: Ràdio Pegot desitja el millor de cada dia. Amb ella despertem, esmorzem, treballem, viatgem. Amb ella comprem i amb ella ens divertim. No deixes de conèixer-nos, sintonitza'ns cada dia, perquè cada dia intentem oferir-te el millor de nosaltres. Ràdio Pego, la ràdio del dia a dia.
1: Barbàrie. Destrucció. Desolació. Incredulitat.
2: Què passa?
3: No,
2: no
3: pot ser.
2: Ser.
3: No pot ser.
2: No pot ser.
1: Gato con uñas. Quilòmetre zero. Un programa de 60 minuts que en fan un ben gran. Quilòmetre.

Quilòmetre zero, dimarts a les 9 de la nit. Un programa de por? No. Un programa de vi? Sí. Un platet d'olives xafaes en el colze. Quilòmetre zero. Zero. Zero. Encara estàs a temps d'apagar la ràdio.

Bona vida i bona mort, estimada família de Ràdio Pego. Benvingudes i benvinguts un dia més a Quilòmetre Zero, un programa on la ficció i la realitat cohabiten com si es tractara d'un piset d'estudiants. Un programa que s'ha convertit en estudi en diverses universitats anglosaxones i que reivindica la burrera com a instrument terapèutic davant l'estupidesa que diàriament desprèn el món. Estava el passat dilluns, ahir, gitat, la posició en la qual sóc més interessant. Mentre visualitzava a la televisió les festes de moros i cristians d'Alcoi i tractava de recuperar-me d'un cap de setmana intens per a molts pegolins i pegolines. Anem per parts, com diria Jack el Destripador. A la televisió descrivien l'entrada moro i els comentaristes van destacar el fet que algunes poques filaes presentaven esquadres de dones i ho feien destacant la importància d'incorporar la dona a la festa. Ho narraven com si fora un gran pas per a la festa alcoiana i per a la societat. Em van vindre al cap les paraules, al final del segle passat, que un home va dir en Canal 9 sobre la presència de la dona a la festa. Deia que l'home, que la dona estava molt integrada i destacava que la seva funció d'aplaudir satisfeta al seu home quan baixava pel carrer Sant Nicolau no tenia preu. I vaig pensar que a Pego, des de fa molts anys, hi ha quatre filaes de dones i quatre filaes mixtes, que és normal veure no sols caps d'esquadra, sinó també capitanes, i que ningú ens sorprèn. És més, les dos darreres presidentes de la Junta Local de Moros han sigut dones. I em vaig sentir orgullós del meu 25% pegolí. I és que Pego ha estat pioner a l'hora d'incorporar a la dona a la festa, a les bandes de música, a la presidència de les falles. I em vaig sentir orgullós dels nostres veïns i veïnes que fa més de 50 anys van possibilitar allò. I em vaig recordar dels dos concerts de la Gossa Sorda a Picassent este cap de setmana. Un grup pegolí que va congregar 10 anys després del seu adeu a milers de valencians i valencianes de tot el país. Alguns molt jovens, altres no tant. Els més joves no havien tingut l'oportunitat de veure'ls mai en directe i van escoltar els missatges a favor de la llengua, del patiment del poble palestí en mans dels nazis israelites, de la barbària del cos del pis de lloguer, de la destrucció de la terra en camps de golf i macrocomplexos que el sol s'omplin les butxaques a quatre, de la mort lenta i implacable dels nostres llauradors davant decisions com Mercosur, que sols beneficia grans cadenes de distribució i a fons d'inversió i que pretén acabar amb la nostra agricultura, de la indecència en el tracte a les víctimes de la dana. Tot això en uns concerts històrics que han molestat alguns precisament per aquests missatges i altres, envejosos, de veure com un grup pegolí triomfava de nou a Catalunya, al País Valencià o les Illes. Tenien dalt de l'escenari cadascú més de 40 anys, però la seva força, la seva energia, era tan forta com sempre. I em vaig sentir orgullós de ser pegolí. El diumenge, la flama del Correllengua Germanat de 2026 arribava a Pego. I ho feia també en clau de festa i de reivindicació, i en la presència de centenars de persones de totes les edats. Un acte organitzat pels més joves que demostraren que l'elecció de Pego han sigut 70 municipis de tot el territori de parla catalana on la flama ha estat alguns minuts. I no era per casualitat. I em vaig sentir orgullós de ser pegolí. Perdrem moltes batalles, però lluitarem fins a la victòria final. Com deia Ovidi Montllor, ja no ens alimenten molles. Estem entre el casino i la policia, al filo de lo impossible, con ley de halcón. L'eternitat es fa molt llarga, sobretot cap al final. Nyors, nyores, ladies and gentlemen, le dije, madame y monsieur, cuando comencé el programa ZI 203, para todos aquellos que no tenían ni idea de llatí, comencem.

0: Pues estem així una setmana més, després d'un cap de setmana intens, agotador, festiu, reivindicatiu, en el qual el poble de Pego, les seues gens, han sigut protagonistes no sols així, sinó arreu de tot el territori. Molt bona nit, senyor Manjón.
1: Bona nit, senyor Monsoní.
0: Com està vostè?
1: Pues estic bé, estic content. Avui tenim una jornada de deport molt important.
0: Sí?
1: Tenim uns quarts de final en el València, està jugant contra el Panathinaikos.
2: Això és un pa.
1: I també estan jugant una semifinal de Champions, el PSG contra el Bayern. No vaig anomenar el Master 1000 de Madrid, perquè això és brutal de tot, i damunt ho fan a Madrid.
2: Sí, tenim deport d'alta...
0: Molt bé.
2: A més, Màster 1000.
1: Va entendre el Correllengües, que has dit tu.
0: Vostè va estar ahir.
1: Jo no vaig córrer, però va haver molta gent que corria en la fama.
0: Vostè també és dels fundadors dels primers de les filaes i que va aconseguir... Com es va... Bueno, després parlarem un poc d'això. Anem a saludar un poc perquè...
1: Sí, saluda un poc, prou. Vale, poc prou.
0: Senyor Morató. Que guapo ha vingut avui.
2: Com està l'assumpte?
0: Que guapo ha vingut
2: avui. Partim de la base que jo sóc guapo.
0: Sí.
1: Ala.
2: A partir d'ahir vaig perdre. A partir d'ahir, la base sí, però de partir vaig perdre.
0: Sí. De totes formes, si saluda ja de l'estranger al senyor Montserrat. Bona nit, senyor Montserrat.
2: Què, el Don Croissant?
0: Com està vostè?
3: Molt bones. Sí, és que... estem en l'operació Croissant, continuem en l'operació Croissant, al 100%. M'agrada molt l'editorial.
0: Sí.
3: L'editorial reivindicatiu, com toco per aquestes setmanes, i jo també tinc un programa també...
0: Reivindicatiu, avui, no? Tenim un programa reivindicatiu. Fantàstic.
2: Jo el que estic pensant és que...
0: No, diga, abans de que... Abans de coses sèries, perquè vostè diu que està guapo, però... Jo no ho crec. És guapo, que vostè és guapo. Veig que vostè i el senyor Montserrat cada volta semblen més. En el moño, en la barba...
2: No, a veure, aclarim. Sí. En la part d'aixa, diguem, nieve, no sé, sí. Color nieve...
3: No sé quins...
2: La tenim, la tenim...
0: L'espalda
2: plateada, jo quan l'espalda la tinc sense pèl, no la tinc l'espalda plateada, però la part d'aixa de color nieve gris-grisàceo, ja fa temps que la tenim.
0: Sí, que sí.
2: Ara, jo pensava que era dient, com ell va... Croissant pa cavalla. Sí. I jo vaig croissant pa camunt.
0: Tenen més de xurro que de croissant.
2: Cada... De si no res, mos ajuntarem. Jo calcule que sobre el centenar mos ajuntarem.
1: Vosaltres ja sou de cranc blau, ja, pacient, de cranc blau.
3: El programa 300 ja haurà...
2: El 300 tenen que estar fent dos figures. Sí, què volia dir-te jo? Volia preguntar, ja que tu has nomenat el teu, que tens un 25% de Pigolí.
0: Sí, un 25%.
2: Tècnicament tens foraster.
0: Sí, possible.
2: No, no és possible.
0: Un 25%, tinc
2: almenys. Un 25%, eres foraster, no alces molt la bandera que jo pego.
0: No.
2: Però si eres el 75% de fora.
1: Eres adaptat, no adoptat, adaptat.
2: No sabia el percentatge, entonces m'ha aparegut.
0: He pensat en els quatre vuelos i que tinc.
2: Quan parle diré, és un xic foraster que viu a Pego.
0: Els meus quatre vuelos, uno és de Benimassot, l'altre és de Pego, un altre de Picassent i l'altre de Patrais.
2: Però Picassent, però dius del Talego, estava?
0: Va ser per la guerra, entonces per la guerra van néixer aquí, saps?
2: I tinc una altra puntualització que vull fer, que quan penses canviar la música de la sintonia de l'editorial?
0: La setmana que ve.
2: Vale.
0: Si no està a canviar la setmana que ve, pagui un sopar a tot el quilòmetre 0.
1: Ah, pues guardant.
2: No hi ha més preguntes, senyoria.
0: Vicent, ves buscant tu una sintonia.
1: No, és sopa, és sopa.
2: En estos moments, però, o sigui, per lo que siga...
0: No sé per què m'ha vingut a arribar.
2: Tenim un sopar.
3: T'han donat moltes alternatives. De fet, la meva sintonia és perquè tu no la vas voler.
0: Sí. Sí, sí que és cert.
2: Pues ja veus, quina diferència.
1: Parlaré jo, que sóc el més major, així els integrats que estem així, Vicent també, hi ha que ser intel·ligent. Durant el sopar que pagaràs tu, la buscarem.
0: Pues també pot ser.
1: Tu diràs. Vos pedrem un sopar ara per una sintonia.
0: Igual podríem fer un... Com es diu això que es fan? Un retiro espiritual a Benimassot. Un cap de setmana estaria bé.
2: No estaria mal, perquè ja fa un paï d'es que no ens retirem allí i mos se nota.
0: Sí, sí.
3: El dissabte que anem a la volta a peu i no sé si viurem o sobreviurem en l'intento.
1: Viurem.
3: Pues després hi hauria que fer un acte de...
0: El dissabte estàs així... vens al Pont.
2: La volta a peu, quan és la volta a peu?
3: Tinc ahir
1: el dissabte a les 7 de l'espre.
3: El xavall del senyor major que tinc no, no,
2: el dissabte a les, a la, el, jo que vaig a replegar-vos ni siquiera al final, jo aniré ja em direu més o menys on penseu caure i vos arreplegaré.
0: I el divendres, que és festiu, fem, representem Metrosexual.
2: El divendres festiu per què?
0: Perquè és el dia dels treballadors.
2: És el dia 1?
1: Festiu per aquí.
2: A veure, jo no soc treballador, jo no puc agarrar la festa.
0: Però és empresari, no? Però bé,
2: jo
0: però festa... és autònomo. Ja, és autònomo.
2: Però la festa la no treballa.
1: La festa són pels camboyanos, no és per tu.
2: Jo no treballo, els camboyanos si vols donar el dia.
0: No, no treballo.
2: Tots generalment demanen treballar.
0: El dia, és el dia 1, reposem, mira, igual que va fer la cosa sorda, 10 anys després, bueno, 13 o 14 anys després, fem Metrosexual, una obra en la qual es posem els problemes que tenim més guapos en la vida.
1: Molt bé.
0: Vull dir,
1: hem ajudat, són molts, que són molts.
0: Són molts. Hem ajudat a una generació de pegolins i ara anem a ajudar
1: no, jo ho sé perquè llisque llibres, no perquè jo sou guapo, com vosaltres.
0: Jo... Ho fem a la fila capitana de Pego, el Feixucs, vale? I també queden molt poquetes entrades, molt poquetes, però alguna queda, crec que la perruqueria de Quinto queda alguna.
1: Teniu un apartat pels lletjos o tots els que van són guapos?
0: No, tots els que tenen que vindre han de ser guapos. Els lletjos si venen no entendran l'obra. Perquè no han tingut els problemes que hem tingut nosaltres.
1: Ja me la contaran.
0: Claro, tu has tingut, tu també
1: jo
0: has tingut
1: guapo,
0: problemes.
1: Jo era guapo.
0: Però tu vas vindre i ja vas sentir
1: sí,
0: la
1: conferència. Sí, jo era guapo, però això vaig anar, però ara ja no.
0: Ara ja no tens el problema. De ser guapo.
1: Bueno,
0: ser
1: anem guapo. A veure el problema de la música d'avui, com està?
2: Bé. Home, volem... Estava relajadíssim, jo, mira, sí. No, si la siguiente poca... Voleu sentir una cançoneta, no?
0: Sí.
3: Penalti pel Bayer.
1: Penalti pel Bayer.
2: Penalti pel Bayer. Pues bueno, jo passaré...
0: Qui voleu, un moment, antes de dir, qui voleu que guanyi, el Bayer o el PSG?
1: Jo el Bayer, el Bayer.
2: Jo el Bayer o el PSG. El PSG, el Paris Saint-Germain, ningú dels dos. Jo un 0-0 i un partit horrible.
0: No pot triar un o dels dos.
2: Beca, pues no sabria què dir-te. Suposo tot que el Bayern...
3: Tot i que Luis Enrique en cau bé, només perquè li cau malament als madridistes.
2: Luis Enrique pues, està?
0: Mira,
3: però bueno.
2: Pues precisament... París. Luis Enrique en cau bé.
0: Eix argument que tu has dit és el que em posa a mi a favor del Paris Saint-Germain, saps?
3: Però jo estic ahí, només, jo estic ahí dividit. Jo estic dividit.
0: Només veure que els del Madrid...
2: Dios, que no posi bolleta, no passa, no vote.
0: L'altre dia vaig escoltar a Ignatius, el coneixeu, Ignatius?
1: Sí, home.
0: Ignatius, que dia que tots els del Madrid són de dretes. Vull dir, estaven la gent del Madrid i estava en una conferència que hi havia 300 persones i dia... A veure, quants del Madrid que n'hi ha així, quants del Madrid són de sí que siguen d'esquerres? I només va alçar la mà un
1: ja
0: una bé, persona, no? De... Estava en Madrid. I després ell dia, clar, criticava, va posar això i també dia que n'hi havia que posar noms, perquè clar, quan uno és feixista, doncs és feixista, però... Quin nom tenen els obrers que són de dretes, no? Vull dir, quin... Com... Vale, ja bueno, per ahí no
1: se va a
2: correr. Anem a la cançó. Bé, vale.
0: Tira sí.
2: Anem a sentir algo movidito per un grup de qualitat. Anem a sentir a Cycle, grup espanyol mixto. Hem posat un paio de cançons ja en la llarga història ara ja del programa.
0: Sí.
2: I anem a posar una cançó que es diu Apple Tree.
0: Com l'ordenador.
2: Sí, però l'ordenador no té el tri.
0: Ah.
2: Vale? Entonces, sí, l'àrbol de la manzana.
1: Sí, la pomera, vamos.
2: La pomera, sí.
1: De pomentes té pomera.
2: I no vull fer més introduccions, perquè si no es passa a vosaltres. Entonces,
0: no,
2: vosaltres,
0: fer-la.
2: Apple Tree, Cycle.
1: Va, després parlarem.
3: Perquè quede constància.

0: Bé, a mi m'agraden. I ara vos passe en dos o tres persones que he perdut l'alegria de viure.
1: Té la proporció de música electrònica i guitarreo que és tolerable pels meus ulls, o sigui que...
2: No vaig a dir res més que el que diu Montserrat.
0: Jo quan gastes la paraula tolerable ja fa picor.
2: Sols puc dir el que diu Montserrat, perquè quan ho ha dit així en el micro tancat m'han tratat, vamos, no vull ni dir-ho.
3: A mi m'agrada molt.
2: Home,
3: estàs
2: ballant.
3: M'ha agradat molt i m'ha recordat quan es podia fumar en els pubs, i anava a Pedreguer. No recordo com es diuen, el que estava a la carretera, com es diia...
2: No sé, pub la carretera.
3: L'eufòria estava en Pedreguer. Però dic que la Nacional 332...
2: Hòstia, seria en Garito?
3: Sí, home, aquell que estava... No me'n digui que vosaltres no veu una
2: altra. Jo no l'he mai en la vida.
0: Jo sí, però
3: home, tu sí, te'n recordes com es deia ixe que era...
0: Les Ventes o
3: alguna cosa. Sí, Les Ventes de Pedreguer. Les Ventes.
2: Això era un xiringuito?
3: Era un xiringuito. Ahir van matar una persona...
0: Hasta que ja tenen la baixa una.
2: Ah, sí?
0: Però és que no era el puesto, era l'època. Aquesta època va ser una època negra.
3: Sí, però a mi recordo quan fumaves i aquesta musiqueta la que jo a les 3 del matí ballava, jo ballava.
1: Pedreguer era mítica a Ràdio Pessic, que això era espectacular.
2: Això la carretera de Pedreguer a la Xara, no? Més o menys.
3: La Nacional, la Nacional
0: 332.
3: Sí, exactament.
2: De Pedreguer a la Xara.
3: Realmente de Pedreguer, ahí estava. Molt bé, i esta...
1: Empatat el PSG.
2: Molt bé, un a un.
3: I este grup, tu el vas descobrir fa molt?
0: Jo? Home, a veure, què estem, el 26? Pues farà 24 anys o això. Que... No, no,
2: actual.
0: El primer disco va entraure, estem mirant tot antes, el 2004, pues, des del primer disco.
3: I ara ja no...
0: Ara fa temps que no... Es van separar, es van tornar a juntar. Realment ja no sé si estan en marxa o què. Però l'últim trobo que és del 12 o el 14, jo per ahir.
2: Li hem preguntat a Morató si el que cantava era espanyol, perquè n'hi havia part de gent que era espanyola de Madrid, m'ha dit que no, que era anglès. Per això la pronunciació tan bona també, perquè ho sàpiguen els oients.
3: Però bueno, va haver una època ahí...
2: O no? No pots dir res, no pots dir res.
3: Morató, tu que eres el nostre especialista musical...
0: No pots dir res. Jo puc riure del que
3: vull. Tu que eres el nostre especialista musical, va haver una època per ahí, per finals del segle XX i principis del segle XXI, que cantar en anglès era com meu guai, no?
2: Home, sí.
0: No especialment, va haver algun grupet que va cantar, que jo recordo que antes estàvem comentant, era Dover, cantava en anglès, per exemple, per un grup espanyol de Astúries, no sé d'on era, trobe, però cantant en anglès i van triomfar cantant en anglès. N'hi havia un que altre, sí, també, ara no recordo, n'hi havia un altre també que també va agarrar un poquet d'aire. No era moda, al final perquè no es va escampar, al final són grups que decideixen fer, suposo jo, d'una manera, no ho fan mal i triomfen.
3: És que n'hi havia una de Benimassot,
2: això anava a preguntar-te,
3: que tocava el baix, la Cris, i cantaven en anglès, que jo no ho entenia, jo això no ho entenia de la Cris, però bueno, era bé, estava, a mi em sorprenia. Volia
2: actuar a Orbeta, que era anglès,
3: com això. Quan jo no tinc ni idea d'anglès, em molesta molt que no les entenc.
0: Però, home, és que això és un punt de vista
3: molt problemàtic.
0: De fet, n'hi ha molt de música que és en anglès i t'agrada, i la sents, i la sentida, i t'ha fet. Al final, la música no és especialment la lletra, inclús a vegades les lletres són pa vomitar, de los rollos que són. Però al final el que el fa sentir coses és la música, inclús no necessites entendre.
3: En anglès sí, però jo en valencià o en castellà, si la lletra no m'agrada, la música...
2: Tampoc.
0: Així no vos va.
3: Hi havia uns, ara parlant d'anglès, i aquí sí que està en anglès, que uns que van cantar, que ha sigut... Qui era el que cantava... una cançó aixina que la va cantar en...
2: Azul y Negro?
3: No, era un espanyol que va cantar una cançó en anglès molt coneguda. Mira, això és la que vaig a gastar, no la vaig a dir ara, i la gastaré de...
2: Basilio, Cisne Cuello Negro en anglès.
3: La gastaré en l'editorial de la setmana que ve.
2: No sabem el que vol dir, segurament.
3: Sí, és que no tinc clar qui és i com és, tinc que pensar-ho i ho direm.
2: No hi ha cap grup que canti en llatí?
3: No. Això sí que no. Però bueno, anem a l'estranger, va, anem a l'estranger.
1: Tota la missa del Vaticano n'hi ha cançons...
2: A veure, un gregoriano així de modernet i tal, a mi era...
0: Era un gregoriano modernet. Ja de per se, és com intel·ligència militar. Són paraules que dius, no casen, tio.
3: Música militar.
2: Vaig a contar-vos...
1: Gregoriano per la segona cançó de Despertar el Poble, això té que ser...
0: Doncs jo...
3: És una proposta.
0: Jo estic visualitzant-ho, la meitat de gent pega mitja volta i va a casa.
2: Jo m'imagine el famós ese que va a Ibiza, el DJ ese famós, que agarre una cançoneta d'aixes i posa la música aixa, vamos, a triomfar total. I més d'ara que la joventut d'un 27% que n'hi havia, un 45%, s'han fet tots ja del Rosari.
3: Del Rosari?
2: No, s'han fet.
0: Sí.
3: Rosari,
2: les pel·lícules d'aixes, com es diu la pel·lícula d'aixes?
0: Però no saben on cau, on poden...
2: Ara s'han fet catòlics, un muntó van a misses jovens.
3: Sí, home.
2: Que n'hi ha quantitat de joves que s'han tirat ahí. Doncs un gregoriano modernet així de tipus house i tal, a petar-lo.
0: N'hi ha?
3: Sí, en Madrid.
0: No, o sigui, jo...
2: Fan
0: sí.
2: Misses.
3: Fan una festa en Madrid,
2: sí.
3: I no van sé com es diu, això.
0: Això és el de la família, això.
2: Sí, coses.
3: Hi havia grups de rock, no?
0: Lo del gregoriano, és que ara... Sí, jo n'hi havia... Enigma.
3: Enigma
2: és un d'aixòs?
0: Enigma, no,
1: sí,
0: però...
1: Enigma cantava cançons de...
0: Sí, però fa... De fet, no la pos... Sencera no, perquè tampoc no és del... Però sí que posarem trosset la setmana que ve, perquè vegau, i, ojo, es va fer prou... Va entrar en un paio de discos i va pegar prou aquesta temporada, del Gregoriano.
1: Una sessió de l'Esteuer, la primera cançó el Titi, la segona el Gregoriano...
0: Jo...
1: A veure... Triomfem total.
0: No sé si en suïcide i abandona el programa, o si abandona el programa i en suïcide. No sabria l'ordre.
2: O triomfes totalment.
0: Tiqui o el triomfar. Seria... Triomfaria pòstumo, ja, perquè després... En qualsevol dels casos
3: imagina't que passes el Titi i Gregoriano i quan ells
2: i fan un mix
3: i el dilluns quan passa el pego i la gent el diu el felicita, che, que bona cançó que van passar.
0: Deixa el programa,
2: va, tira-li la màquina d'escriure que deixa el programa
1: Que m'agrada més la màquina d'escriure, que ara no la gasta jo per res, però bueno. Bueno, com esteu, bé?
3: De categoria.
0: Tu com els veus?
1: Bé. Això de que cada dia el pareixen més a mi, pues estic ja agermanant.
2: Home.
0: Ei, va bé, que no soc tan guapo com tu,
1: bueno,
0: però...
1: Primer que res, perquè els meus companys, la gent no pot veure, però ho ensenyaré, perquè els meus companys volen fer, que ja hem enviat la carta certificada a la senyora vicerectora de...
2: Molt bé!
0: Sí, que sapigueu que està en marxa, això, eh?
1: De la Universitat d'Oxford.
3: No, per si n'hi ha algú que acaba d'entrar, Montse, fes un breu resum de lo que es tracta, això.
1: Bueno, pues això va ser un programa que jo vaig trobar una historieta molt xula, que va haver el 1355 en la ciutat d'Oxford, que ja tenia universitat. Pues em van anar uns quants estudiants, van anar a una taverna, el vi no es va agradar, ho vam protestar i la cosa va anar embrutant-se, total, que va haver un xicotet motí i a conseqüència d'això pues, es va encarregar a 63 estudiants i des d'entonces, durant quasi 500 anys, la ciutat d'Oxford peregrinava fins a la universitat i li donava 63 monedes al rector de la universitat. Bueno, això es va deixar de fer en el 1800 i pico, va estar 500 anys.
3: 500 anys.
1: I nosaltres vam volem reprendre la costum.
3: Volem recuperar la memòria d'aquests 65 estudiants que reivindiquen que el vi deu estar bo.
1: Volem enviar-li 63 monedes de peniques a la rectora, al rector de la Universitat d'Oxford.
3: Exacte.
1: Tenim un problema perquè no és tan fàcil enviar monedes.
0: Sí, això...
1: Quasi segurament ens costarà anar allí, que és una cosa fatal per nosaltres, però bueno...
0: No, a veure, deixeu-me a mi i es podrem enviar, però en cas de que realment tinguem problemes, doncs tindrem que anar.
3: No, està en contacte amb les ladies de Pego, saps? El senyor Major ja està en contacte amb les ladies de Pego, per a, de Montepego ahir, per a que s'afegisquen a la causa.
2: Jo trobo que Monat el que tinc que fer, ara, perdona Montserrat, el que tinc que fer és enviar-les, de si fer-me'ls una foto enviant-les,
3: sí,
2: i presentar-me'ls a l'oficina de correu d'Anglaterra per rebre-les i a donar-les en mà.
3: Jo també crec que...
0: Ho ha abordat com la mermelada, tio.
3: No, me dicen, ser... Després de 200 i pico programes, anar-me a Oxford a recuperar la memòria de 60 i pico estudiants que reivindicaven un vi de qualitat.
2: Que Oxford en llatí com seria? Oxford.
3: Oxford en llatí.
1: La bomba paisatge. Bueno, el cas és que li hem enviat una carta a la senyora rectora, carta certificada. M'ha costat 7 pavos i pico.
2: Tranquil, això ho paga les ladies.
1: I bueno, pues, estem esperant la contestació, a veure si el dia 10 de febrer de l'any que ve, que és quan es complís això, pues m'anarem allà i li donem les...
2: Però tu li hauràs donat el teu correu electrònic ja.
1: Sí, jo, per facilitar la comunicació, he posat el meu correu i el meu telèfon. Si vol comunicar-se...
2: Sabem com li diuen a aquesta rectora?
1: Sí, li diu, però si no està enganyat, l'últim dato que tenia jo era Irene Tracy.
3: Irene Tracy?
2: És que m'agrada el nom.
3: Tracy?
0: Sí, cau bé a mi la Irene.
3: Irene Tracy.
2: Sols del nom,
0: Irene. Sols del nom, Irene.
2: És Missis o és Miss?
3: Iron, però Irene, sí, Irene en anglès no és Iron.
2: Iron...
0: Iron és ferro. Irene és Irene.
3: Vale.
2: No sé, sí, Miss Tracy.
3: No tinc ni ja idea, jo de...
1: Irene,
2: bueno,
1: Tracy.
2: Pues molt bé, Montserrat.
3: Digues, Montserrat, de categoria.
1: Bueno, pues això per una banda i per l'altra, pues no sé si heu caigut, perquè no estic comentant.
3: No pare, però, no pare.
1: Però avui és, o sea, es complix un any del gran apagón.
3: Oh,
2: sí,
3: ui.
2: Ui, ui.
1: Es complix tal dia com avui va haver el gran apagón, que mos va canviar un poc així...
2: No, no vam fer ràdio, que... no vam fer ràdio, o sigui que vam arribar a fer ràdio.
1: La ràdio va ser el gran triomfador.
2: Era diumenge.
3: Era diumenge.
1: Sí,
2: no era diumenge. Avui...
3: Era diumenge.
2: Deia ser diumenge.
3: Sí, que era diumenge.
2: Era un dia normal de fer faena.
1: Era dilluns.
3: Pues seria dilluns de Sant Vicent o algo, jo estava fent una paella.
2: Si va ser avui...
0: A veure, que sí,
2: efectivament. Que tu vas dir una paella,
3: no,
2: que fes.
0: Això no és...
3: Fes una paella, gent de teatre...
1: Va caure dilluns, el que no sé si coincidia ahir en Sant Vicent o no, però va caure dilluns.
2: Pa un dia que se'n va a dilluns, se'n va fer paella d'aquesta, clar. Que et pareix?
3: No, conta, Montserrat, després d'escriure.
1: Bueno, doncs pues, jo avui he tingut tot el matí que he anat... jo m'he llegit un poc així, però se m'ha ocorrit... tocar a les elèctriques perquè em donaren la seva versió oficial.
2: Tu toques...
3: Un home jubilat,
2: saps? Toques en nom de quilòmetres de zero, no?
1: Sí, he tocat. Soc, tinc un perquè
2: programa... Perquè me l'apuri sempre on
1: un programa local i m'agradaria... L'he tocat a Iberdrola, l'he tocat a...
2: Ciao.
1: A Naturgy i a Endesa. Vale.
0: Vosaltres no sabeu les conseqüències finals de la jubilació de Montserrat.
2: No es pot donar ninguna cançoneta ni res, no.
3: Però jo, Montserrat, antes de que contes res, tinc que felicitar-te.
2: Molt bé, sí, un aplaudiment, sí senyor.
3: Perquè és el que diguem, quilòmetre zero busca on ningú busca.
2: Ah, ara no?
3: I això... És magnífic, jo. No he vist en cap noticiari avui, saps?
2: És que normalment no n'hi ha ningú jubilat que treballa a ràdio. Entonces pot ser que sigui l'únic.
1: Pues jo la veritat és que m'he dedicat el matí a tocar, m'han passat, en uns he tingut més èxit que nosaltres, m'han passat en barata cançons.
2: Molt bé.
1: Però bueno, al final resulta que el que més m'ha donat informació és l'Endesa.
2: Hi ha un que sap piadat de tu? De ràdio Pego, quilòmetre zero.
1: No tenen postura oficial. El cas és que no hi ha ningú que tingui postura oficial. Tots estan cagats damunt, ningú vol assumir responsabilitats i al final el que em diuen és n'hi ha un informe de 47 experts europeus, que es diu l'informe ENSO-E, que és de la Red Europea de Gestors de Redes de Transport d'Electricitat. Aquest és l'informe que fa poc que està fet a març d'enguany.
2: Actual, bueno, total.
1: I ve a dir que és un informe que la conclusió també és un poc estúpides, perquè el que ve a dir és que tots tenen la culpa però ningú la té, no?
2: Entonces
1: diu que tots els actors implicats, Red Eléctrica, les empreses de com Naturgy i tots estos tenen part de culpa i els reguladors tenen part de culpa. Tots tenen part de culpa perquè el que va passar és, però al final és que va haver una caiguda de tensió. Normalment és per un excés de demanda, en esta va ser com no hi havia tanta demanda, es van a parar unes centrals nuclears i després va haver una sèrie d'oscil·lacions de picos de demanda que com ja estan aquestes centrals apagades, pues de repent van caure 15.000 watts de potència, pues van desaparèixer de la nit al matí. Entonces ahí va vindre el gran descalabre, no? Però ningú encara s'atreveix a dir que tu la culpa la tens tu, que ja la culpa la tinc jo, entonces van tots en peu de plom, ningú vol xafar-se el rabo un a l'altre, i ahí estan, els homes estos han fet l'informe este, n'hi ha una comissió ara mateixa que està fent-se ara mateixa, en este mes, al Senat.
0: Oi, que raro! Que el Senat faci la comissió.
1: Estan compareixent els presidents
3: de... Justificar que cobren.
1: Els presidents d'estes elèctriques, de fet, Endesa m'ha dit, diu, ahí està la postura oficial, que és el que ha dit el nostre president. M'han enviat un enllaç a la compareixença del seu president en el Senat.
2: Molt bé.
1: Jo, sincerament, tens que ser molt expert, jo m'ha perdut, no sóc capaç d'entendre del tot, però bueno, més o menys en el que està...
0: D'això es tracta?
1: En el que està llegint, al final és la conclusió que vos he dit, que va ser a causa una baixada de tensió, però que ningú té la culpa i és com Fuente Ovejuna, todos a una i...
3: Em recordo l'accident del metro de València, on van morir moltes persones i n'hi ha zero condenats, no?
2: Vull és que en l'estat de la llum...
3: Tenien
2: en l'estat de la llum n'hi ha demandes, avui en dia, per 1.600 milions d'euros.
3: Uau!
2: Vale, perquè n'hi ha empreses, grans empreses, que aquest dia no van poder funcionar, i aquestes grans empreses, pues estos facturen i paguen i tal, i ara estan buscant a qui tenen que posar la demanda. Entonces, la jugada és no trobar a ningú culpable, perquè si no se van 1.600 milions d'euros.
3: Com el metro de València.
2: Sí, però en este cas no, bueno, va haver uns 4 morts o 5 morts, perquè han dit i tal, però
0: sí.
2: Bueno,
0: sí, però seria de...
2: l'altre és més greu, n'hi ha morts, m'entens? Però suposo que no pagarà ningú.
1: Pues jo però, bueno. vos dic que després de la sessió d'Operació Croissant d'este matí ha tingut un matí divertit en aquest sentit.
3: Impressionant, Montserrat, és que no deixes de...
2: Pues Montserrat, jo vaig a pagar-te una faena, vull dir que acabem aquesta temporada, pues fer.
3: A veure, què
2: jo vull saber què cobren eixos de les comissions del Senat o d'en siga de les Corts fan comissions. Comissió per no sé què. Eixos cobren d'anar a eixes. Jo voldria que, a veure si pots averiguar, pues, l'última, la comissió sí, que estic fent ara l'última. Sí, voldria saber això, quin muntant, què val això. Vale? Perquè ahir no guanyen 20 eurets. Ahir potser un tio d'anar a la comissió se'n porta 3 o 4 o 5 mil i ahir n'hi ha grapat. Llavors, muntar una comissió significa... A lo mejor 100.000 o 200.000 euros.
3: No menos.
2: Yo todo eso voy a pensar, pero no...
3: No estoy jubilado.
1: No tengo el temps. Para el próximo programa lo averigüe.
2: Pero esto, Carl, seguramente al Senat, pillar a una, ya son de kilómetros, o sea, radio pego. Estén haciendo un documental. Seguro lo que fan.
3: No, de categoría.
2: Sí, me alegre mucho.
3: Molt de felicitat, Montserrat, una volta.
2: Trobe que t'han trobat la profesión ya definitivament.
1: La feina adequada.
3: Crec que deuries d'haver-te jubilat 5 o 6 anys,
2: sí.
3: Este país seria d'una altra manera.
2: Segur, home.
3: Este país seria d'una altra
1: manera. Els treballs d'investigació pur i dur.
2: Sí. I jo estic al·lucinat quan diuen, no, te llamo de Radio Pego, que el momento cero, un programa local i tal.
1: Sí.
3: Sí, perquè, a veure, com és? M'entides per telèfon o què dius?
1: Però m'agrades bé, perquè només dius una ràdio local, ja s'ho prenen en sèrio.
2: Sí,
1: en sèrio. En seguida ho passen al departament de premsa,
2: sí,
1: no
2: sí.
1: Volen dir res, o sigui que té que ser el missatge oficial, te'l passen al
2: premsa. Molt bé, molt bé. Molt Tú bueno. Yo soy oficialista, lo que tú me digas voy a contar, y ya está.
3: No, de categoría.
2: Y apúntate al teléfono ese por si un día le tienen que tocar en directo.
3: De categoría. Bueno, bé, pues agarrem els instruments.
2: Sí, va, que no tenim temps. Va, anem
3: a veure un trosset de la història. Tiro-li, Vicent.
2: Anem allà, que avui tenim... Bueno, com ara ja estem així, esta setmana tenim carrera, vosaltres sabeu que Montserrat i jo anem a participar en la volta a peu de Pego el dissabte dia 2 de maig a les 7 de l'esprà, 10 quilòmetres.
0: Madre de l'amor.
3: Però habeu fet segur o algo?
2: No, jo ahir ja vaig fer 10 quilòmetres tranquil·lament, o sigui, jo no vaig a tardar 40 minuts, però podré fer tardar 70 i tranquil·let, damunt. Té que estar núvol, una mica de sort plou i ho anul·len, o sigui que...
0: Si m'assegureu que s'anul·la, m'apunto.
1: La coca dels Ales d'Àguila l'han anul·lat.
2: Veus? I lo de la... Com es diu això? La fira de comerç del diumenge, també. Sí, perquè el diumenge sí que plou, en sèrio.
3: El diumenge plou?
2: Sí. Diuen tots.
3: Però és el dia de la mare, és el dia de la mare, el diumenge.
2: També, si plou, plou. Sí, sí. Però bueno, com que si corres i fas la volta, tens perill de lesionar-te, pues jo dic, vaig a contar la historieta de l'esguins de turmell que va tindre Julio César a l'any 46 antes de Cristo, per ell propet del Balat de la Ribera, no? Perquè...
3: Ah, sí, però el Balat de la Ribera.
2: El Balat de la Ribera, Julio
3: està
2: César...
3: Està mal asfaltat.
2: Va tindre un esguins de turmell. I entonces un dia que vam fer un judici davant del César, un dels litigants s'acosta i li va dir: "Menistiti imperator, in Hispania talum extorsisse te circa sucronem." A veure, que això en llatí ho aguantes sí, totes.
3: No, jo perfectament.
2: Vale. Vaig a contar-ho pas de Madrid, que no ho entenen. Sí. Recordes, general, a Hispania, quan t'esguinçaren el turmell prop de Sucro? Sucro és el Balat, la Ribera, el Zira sí. I tal. I César diu, sí, ho recorde, sí.
3: Que el latín és...
2: I ell li diu, feia un sol que badava penyes, i hi havia un arbre només en l'aspre paratge. T'hi assegueres a l'ombra, en una capa estesa per un soldat. I César diu, i per què vols que recorde allò? Només sé que estava brasit, de set. Hi havia a prop una font, però jo no podia moure'm. Un soldat hi anà corrent i em portà el seu casc ple d'aigua. I el litigant li diu, si el tornares a veure el reconeixeries? César diu, el casc no. Diu, però aquell home trobi que sí. I el litigant li diu, doncs si no en coneixes és perquè al combat de Munda en tragueren un ull i en trencaren un os de la cara. Total, està fet a paco. El casc el destrossà un íber a cop de falcata, amb el paraula avui. Llavors el César, que per això era dictador, va dictar que se li donaren al veterà els camps que reclamava. L'incident de Sucro, que va recordar Sèneca, perquè Sèneca allò, quan, això que me la sentim per la nit a xerrar sí, i tal, aquest, sí, va contar la història, sí, a la porta de
3: les cases. Sí, la veleta.
2: Això m'ho va contar Sèneca, jo estava doncs allí. Va succeir quan César venia de Roma, anava a Porcuna i va arribar al Xúquer. Ah. Vale? Que venia de Sagunt, allí tenia el seu palacet i tal, i venia acompanyat d'uns pocs soldats, i la font on va empolar l'àvia, que van anar per Sollana, deu ser la font de la Lleta, a l'Ullal Gros, vora el camí de Palmela. O sigui que si aneu ahir al Balat de la Ribera, al camí de Palmela, a l'Ullal Gros, veureu
3: Julio César va
2: veure àvia en un casc,
3: va tindre un esguince.
2: I, bueno, entre sí, i ahir li van donar àvia perquè peguera. I no sabem si el van curar dels dins o no, però en fi, si bebeu àvia d'això, sabeu que...
3: És important, jo no sabia que havia estat Julio César així.
2: Pues l'any
0: 46 antes de Cristo... Venia de
3: vacances,
2: sí.
3: Venia de vacances. Sí. A Marina
2: d'Or. I aquesta és la historieta d'avui.
0: Segurament a Marina d'Or.
3: No, pues molt bona historieta, una història curiosa.
2: Sí, espero que nosaltres no mos trenquem el turmell.
3: No.
2: Però de totes maneres, quan no mos queda res, anem a despertar el poble ja, perquè estem mos sentint damunt, tu.
3: Caguem tot, ja estem ahí.
2: Ja estem ahí.
0: Bueno, doncs ara fem jugar doble, despertar i tornarem a fer un gran èxit dels 80, perquè la gent sàpiga dels 80. Anem a sentir una banda que es diu Good Fathers, Los Padrinos, en una cançó que es va fer relativament famosa en aquesta temporada, i també, bé, no, com hi havia un mix entre... tecno, perquè era el principi de sintetitzadors, de bateries elèctriques, electròniques i coses d'aixes, i guitarra, estos són més guitarreros. Anem a sentir una cançó que es diu Birth, Work, Death.

0: bon dia, Pego. I ara està passem a les paraules.
1: Està m'agradat.
0: Passem directament a les paraules. La meva paraula no. És marraixa.
2: Però,
0: no, ja està. Aquí, tenim més paraules, vull dir... Tenim paraules de Jordi?
2: Falten 7 minuts. Tenim
0: perdona,
2: temps.
0: El que talla bacalao és el tècnic. Vale, el tècnic, que nos vamos yendo.
2: Me falten 7 minuts. Jo tinc... Tu has despertat en mi.
3: Anem a les paraules.
2: Però, home, ella... Tu has despertat en mi una inquietud que ella tenia musical, que jo tenia dormida, i ara jo tinc preguntes que fer i coses que fer.
3: La veritat és que fa una cançó estupenda, perquè aquesta és estupenda.
2: Jo tinc que parlar de la cançó, vull preguntar-li al nostre no expert musical res,
3: però bueno.
2: Dels anys 80, estava el grup de rock de la Moguda.
0: Estàs fent una pregunta al vacío.
2: Al vacío no, a tu.
0: No, al vacío, al vacío.
2: Per què?
0: A veure's.
2: Bueno, pues la faré la setmana que ve.
0: Bé, si canvies la, si canvies la melodia de la teva secció, és
3: possible. No, la setmana que ve anem a sopar.
2: No, no, jo tinc que portar una altra...
3: No, no, anem a sopar.
2: Bé, però deixant, donem un marge de poder portar una melodia.
3: Bé, però no mos hagués agradat, s'ha de pagar
2: el sopar. Però jo no dic que mos agrada o
0: no. No, si no mos agrada, fuera. Home, no anem a caixir del foc per parar les brases.
3: Això dic jo. Mira, no la raó amb la tu.
2: Que fuerte, que fuerte.
3: Vicent, anem allà.
4: Bona nit. A veure, com sempre, Jordi ens envia la paraula que no falta. Mm-hmm. I esta setmana la paraula de Jordi és carquinyol.
2: Carquinyol és molt bonica.
3: Bueno, però bé que l'han dit.
2: No.
0: Això...
3: En G, carquinyol, o en C, carquinyol.
0: El supertacanyó, no t'ho he dit.
4: Cucú, eh?
3: Carquinyol. Sí, que l'han dit. Jo també que l'han dit.
0: Sí, sí, el supertacanyó diu que està, està.
2: Tenim que enviar-li a Jordi les paraules que tenim també, perquè ell...
0: Sí, perquè...
3: No, perquè es torna a loco. Millor que no les tinga, com els altres.
2: Val, val.
4: Rosegó està.
3: Rosegó, pues no ho sé, no ho sé.
4: És el mateix que un carquinyol.
2: Sí, home, sí.
1: Estaria, estic pràcticament segur que també.
2: Rosegó, és el pastisset ese que té al melès.
3: Rosegó no està.
2: Rosegó és boníssim.
0: Se accepta Rosegó, Jordi?
2: Rosegó, eixe postre o eixe...
3: Sí, un Rosegó, un rotllet.
2: Desmoros, ve desmoros. Un rotllet,
3: pues podria ser.
2: Perquè porta el melà i porta... No sé, de... Molt bé.
4: La meua avui és tel.
2: Tel?
0: Sí.
3: Tel.
4: Un tel.
0: El telet que té el putxero, el caldo i putxero fa un tel.
2: Ah, sí.
3: Sí. El telet.
2: Que bonica paraula.
4: Tel.
3: Lo d'oliva, sí. Com es diu? El campanar d'oliva té què? El campanar d'oliva té què? Com es diu el ditxo ese? Ah, no ho saps?
4: No ho sé.
3: Mira com es dissimula.
2: Ella està allà, ella és alcoyam més que ja, no olivense.
3: La història del campanar d'oliva i la burra que pujava això, tu això no ho saps.
4: Sí, història no la sé jo.
2: Pues la conté la setmana que ve.
3: La setmana que ve. La meva paraula d'avui, pues no sé quina era, ara havia dit falcata antes.
2: Falcata.
3: Però pues estava que l'han dit també, pot ser. Pues
0: pots tirar
1: falcata, bona. Falcata no l'han dit.
3: No, doncs pues falcata. I si no, doncs pues, molt cert.
2: Què és falcata? Però... Què és falcata?
3: Home, falcata era una arma que mataven, una espècie de
0: corbella.
3: De corbella, però en ferro colat.
1: La meua és Pernales.
3: Mira, Pernales. Això m'ho diria Montillo.
2: Pernales. I això què vol dir? Què vol dir Pernales?
1: Realment vol dir home, persona que té la cara molt dura.
3: Sí. A mi, Montillo un dia Pernales. Che Pernales, jo en xiquet. Pernales, jo no sabia el que era.
1: Però apego es gasta més en el context que diu el senyor major de que...
3: De gos.
1: De
3: perro, no?
1: Sí.
3: Jo sí, sí.
0: Home, però a mi, que tira la cara dura també.
4: La idea és, sí que és un poc lo de cara dura, no? Per a fugir, no? Fugir de la faena, no? Buscar-se la vida per a...
3: Sí, un gos arret, un gos arret.
2: Sí. Aquí en Pernales, sí.
3: I després n'hi havia gossos en aquella època que es posaven Pernales, ja de per si a un gos.
2: A mi també m'han dit Pernales.
3: Sí, i després el diuen Pernales a tu i tu dius, puta mare, mon tio, em diu a mi el gos igual que el gos.
2: I vostè sí, amb els dos.
0: Pues Pernales t'ha xulat, jo marraixa.
2: Marraixa.
3: L'havia dit, de dir marraixa.
0: La primera, perquè volia, estava intentant socavar els mastells.
2: Marraixa d'oli, marraixa de vi. La meua és una paraula molt senzilla, que gastem molt, però és molt bonica.
3: Ja han dit.
2: Llençol.
3: Segur que l'han dit.
2: Llençol no l'han dit.
3: Llençol.
2: Llençol no l'han dit.
0: Llençol. Normal que no l'han dit.
2: Qui no és bonica, doncs vaig escriure una cançó,
0: sí,
2: un poema sobre el
1: llençol.
0: Llençol.
1: Clar que l'has dit. Clar que l'has dit.
2: Pel cobertor.
0: Doncs sí.
3: Bueno, doncs ja m'ho hem d'anar, no? Sí. La setmana que ve fa 750 anys que s'ha mort a la RAC. Vos portaré en exclusiva.
2: Exactament.
0: La setmana que fa 750 anys?
3: 5 de maig.
0: Faig que sigui l'altre dia.
3: Sí.
2: Sí, senyor. I... pues jo portaré una nova editorial. Una, bueno, una nova música per a l'editorial.
3: Sí, bueno, ja volem ser...
2: pajaritos por aquí, pajaritos por allí. I
3: que ja ah, bona nit.
0: No, ara, tanqueu la ràdio ja, per favor. Tanqueu. Sí. Bona
1: nit.
0: Acabarà volant, acabarà volant.
2: No, junteu en imbècils.
0: Ah, és que acabarà allà dalt. Com és que no es parla el que és?

La ràdio que tu vols. La ràdio que tu busques. La teua ràdio. Ràdio Pego.

Vivim envoltats de soroll, però hi ha moments per parar, respirar i escoltar amb calma. Moments per descobrir històries contades des de la sinceritat i el cor. A Entre Nosaltres volem teixir un fil que uneix persones, records i emocions. Un espai amb entrevistes de tu a tu, properes, sinceres i plenes de veritat. Cada dimarts a les 20 hores en Ràdio Pego, 107.8 de la FM. Repetició els divendres a les 7 del matí i sempre disponible a radiopego.com i en Spotify Entre Nosaltres-podcast. Entre Nosaltres, amb Xavi Aparici, la teua companyia setmanal.

Hey, you. Hey, you. Don't be silly. Put the condom on your willy.

0: Hola, Pisiganyes! Pront començarem nova temporada i sabeu què? Ens acompanyaran veus noves!
1: Hola, sóc Natàlia.
2: I jo sóc Guillem.
3: Veus noves amb una secció pròpia.
1: El perquè de les coses.
3: Què?
2: Que la secció es diu el perquè de les coses.
3: Ai, vale.
1: I vos explicarem tot el que...
2: sempre volíeu saber.
1: Com per què el meló és verd.
2: O per què cauen les coses.
1: Escolteu-nos i ho sabreu.
2: Fins prompte.
1: Adeu!
3: Adeu, Pisiganyes!

Des de tenis jornades de l'arròs bomba i bombó de pego. Fins el diumenge 3 de maig tens l'oportunitat de gaudir d'un producte únic elaborat amb professionalitat pels restauradors i les restauradores de pego. Les propostes inclouen tradició i innovació, amb la qualitat com a base culinària. En les jornades gastronòmiques de l'arròs de pego, en les que participen 10 establiments del poble, no et quedaràs amb fam. Els menús inclouen entrants, plat principal i postres. Organitza i patrocina Ajuntament de Pego i Creama Pego. Finança, Diputació d'Alacant.

Benvinguts a la Ràdio Municipal de Manises, que emetix pel dia al 105.7 i també per www.radiomanises.es. Esteu escoltant eixe programa setmanal que vos acosta música temporal sense fronteres, on pots trobar una selecció de 15 temes que no és fàcil trobar a altres emissores per la varietat de gèneres i estils que emitim cada setmana, on podreu recordar música que tal vegada tingueu oblidada i reviure moments passats en què vos duguen a la memòria vivències personals, o també podria ser que desconegueu alguns temes que podien ser del vostre interès. Esteu escoltant el bolo musical que també s'emitix per les ràdios de Altea, Alcira, Bétera, Canals, Cocentaina, Godella, l'Eliana, Pego i Picassent, de la xarxa d'emissores municipals valencianes que el tenen a la seva graella de programació. Com cada setmana, Mònica Bello s'encarregarà de la coordinació tècnica per a que tot ho escolteu perfectament i jo mateix, Pepe Navarro, vos contaré coses i presentaré la música que anem a escoltar. Albano Carrisi va néixer a un poble de la costa mediterrània ubicat al taló de la bota d'Itàlia en la regió de Apúlia. És un intèrpret de música popular que canta en veu de tenor amb una carrera professional de 6 dècades. La meitat d'elles junta Romina Power. Albano ha cantat en varios idiomes per tot Europa i part d'Amèrica i ara l'escoltarem en una de les primeres cançons que va gravar en castellà, de nom Viejo Sam.

Alan Menken va néixer a Nova York i és un afamat pianista i compositor de música de pel·lícules que ocupa el tercer lloc dels que han guanyat més Oscars. El van nominar de 9 voltes i el va guanyar en 9, bé per la millor cançó o per la banda sonora completa. Sempre en les pel·lícules animades de la factoria Disney, com La Bella i la Bèstia, de la que escoltarem la obertura.

Al primer dos en una d'avui tenim a un intèrpret del que més discos es venien en Europa a primers de la dècada dels passats 60 i al grup espanyol que fotocopiava coma a coma, nota a nota, qualsevol cançó que gravava d'èxits estrangers. Esta cançó és una sutil crítica a eixes dones que feien lo que fora per pareixer perfectes sense defectes físics a qualsevol preu. Cliff Richard interpreta primer Living Doll i el continuaran els Mustang com Muñeca Viviente.

A este 2 en 1 hem escoltat a Cliff Richard en Living Doll i l'han continuat els Mustangs com Muñeca Viviente. Van néixer a Irún, prop de França, on la seva família es va exiliar al començar la Guerra Civil i on va formar part, junt a altres aficionats bascos, d'una xicoteta orquestra i d'algunes corals. Va completar la seva formació com a tenor al Conservatori de Bordeus i d'allí se n'anà a París. En la copla que anem a escoltar, canta als tarongers, a l'olor del xesmiler, al riu Xúquer, als jardins i a la llum del sol de la reixó que descriu. Luis Mariano canta València mía.

Al bol musical, de vegada en quan, escoltem música de Tchaikovsky, que, a més d'inspirar-se en la música tradicional russa, també va estar influenciat per les corrents europees de l'època que va incorporar a les seues composicions. Entre l'extensa producció musical que ens deixa, trobem ballets, concerts per instruments solistes, obertures, peces orquestals i sinfonies. D'entre aquestes, hem elegit el tema principal de la número 6, coneguda com Patètica.

Joy Descent va néixer a Nova York i d'allí la seva família es va traslladar a Los Angeles per a exiliar-se després a Europa per motius polítics. Va ser un compositor i cantant molt popular als països francòfonos. Moltes de les seues composicions van ser molt conegudes, bé interpretades per ell o per altres cantants per als que componia. Joy Descent diu que el secret de la vida resideix en la capacitat d'estimar i ser estimat, i això ho diu en la cançó de nom I si no existieras.

Algunes voltes hem comentat que les cançons populars mexicanes solen ser molt surrealistes. En unes semblen estar la mar de contents per lo bé que es va al terreno sentimental, però hi ha altres que en la cantina rodejats de botelles de tequila ofeguen les seues penes al temps que desfan el fetge de tant d'empinar el colze. Algo semblant degué passar-li a Miguel Aceves Mejía quan va cantar A grito abierto.

Hem escoltat a Miguel Aceves Mejías en A Grito Abierto. Las Leandras és una revista musical amb música de Francisco Alonso que es va estrenar al Teatre Pavón de Madrid en 1931. En ella es conta com per donar una bona impressió a un destacat visitant volen camuflar un prostíbul amb un col·legi de refinades senyoretes. Escoltarem el preludi de Las Leandras.

Hem escoltat el preludi de Las Leandras. Ve ara per ací un grup de pop-rock valencià que, gràcies a la popularitat que lograren al primer disc que van gravar, la discogràfica Emi Regal els va proposar gravar l'entonces primer àlbum de llarga duració amb temes escrits per membres de la mateixa banda, però disposaren de sols un dia per a poder fer-ho. D'eixe àlbum escoltarem el tema que va escriure Pasqual Olivas, on anaven sempre corrent a falta de transport públic per arribar a temps per a ballar amb les xiques. Los huracanes canten a un...

0: escoltes Baúl Musical, on també trobaràs òpera, jazz, balades, cançó infantil.
1: Estava el senyor Don Gato.
0: Escoltes Baúl Musical.
2: El tema el van compondre Schroeder i Wayne i va ser número 1 interpretat per Eddie Hutz en les llistes de popularitat de Canadà, Austràlia, Països Baixos i Suècia. Un fet anecdòtic va ser quan la Creu Roja la va utilitzar per una campanya de conscienciació en la televisió australiana per a donants de sang porta a porta. Els Tin Tops canten en castellà A tu puerta toqué.

Els Teen Tops han interpretat A tu puerta toqué. Este tema és una cançó de treball i un estàndard del jazz del compositor Nat Adderley que es va inspirar en una experiència de la seva infància quan va veure a un grup de treballadors convictes cantant mentre treballaven en una quadrilla de presos pavimentant el carrer enfront de la casa de la seva família a Florida. El trompetista Herb Albert interpreta The Work Song, la cançó del treball.

Acabem d'escoltar a Hal Parvett i els Tijuana Brass en The Work Song. Frank Sinatra i la seva filla Nancy van néixer a l'estat de New Jersey. Ell era conegut com la voz i ella era cantant. I van decidir gravar junts una cançó que estigué un mes al número 1 de Billboard i també de les llistes d'èxits de bon grapat de països de tot el món. Va ser el primer i únic cas d'un dueto format per pare i filla en aconseguir el número 1 als Estats Units. Frank i Nancy Sinatra canten la perla de la setmana, Something Stupid.

Frank i Nancy Sinatra han interpretat Something Stupid. Al segon dos en uno escoltarem a l'autor de la cançó i un grup del Grau València. Michel Polnareff és un cantant i compositor francès que als 5 anys ja tocava el piano i va estudiar música al Conservatori de París. Va compondre aquesta cançó, que va ser denunciada per pornogràfica i prohibiren que fora radiar abans de les 10 de la nit. Michel Polnareff canta en primer lloc L'amour avec toi, L'amour amb tu, i els 5 xics el continuen com Loco por ti.

Michel Polnareff ha interpretat La Mug avec toi i l'han continuat els cinc xics com Loco por ti. El conjunt dels Brincos originals estigueren junts durant 3 anys abans de que Juan Pardo i Júnior els deixaren i van tindre que substituir-los, però en esta segona època, que va durar uns 5 anys, hi hagueren molts canvis i no tingueren tanta popularitat, però encara així gravaren alguns temes amb bona acceptació per part del públic, com el que ara escoltarem, que va compondre el seu líder d'entonces, el bateria Fernando Arbex. Els Brincos interpreten Nadie te quiere ya.

Acabem d'escoltar a Los Brincos en la composició de Fernando Arbex Nadie te quiere ya, que corresponia ja a la segona etapa. Hugo Strasser va ser un dels principals músics de swing i jazz alemans que van en actuar principalment als anys posteriors de la Segona Gran Guerra. El so de la seva orquestra de ball era característic pel seu clarinet com si fos la veu de la formació i destacaren per les seues actuacions al Teatre de Múnich durant diverses dècades, celebrant les Carnestoltes. L'orquestra de Hugo Strasser interpreta Knock, knock, who's there? Toc, toc, qui està ahí?

L'orquestra de Hugo Strasser era interpretant Knock Knock, Who's There? I fins així hem arribat. Però volem informar-vos que per la setmana que ve estem preparant un monogràfic referit a pel·lícules basades en les vides de cantants populars que per la seva valia han merescut que es fera una pel·lícula de les seues vivències. Mònica Bello i Pepe Navarro, vos donem les gràcies per acompanyar-nos i vos esperem la setmana que ve a la mateixa hora.

perquè tots tenim records que són únics i que mai anem a oblidar. Perquè en tots ells hi ha cançons inolvidables. Perquè a vegades hi ha veus difícils d'oblidar i a nosaltres ens agrada fer recordar. Escolta la teva ràdio. Ràdio Pego, una ràdio feta a la nostra manera.

0: ens acostem a altres pobles. Perquè creiem en la ràdio de proximitat. Xarxa d'emissores municipals valencians.
1: Estàs escoltant Càmera i Acció, guanyador del Premi Lola Gaos al millor programa de ràdio de proximitat.

0: Benvinguts i benvingudes una setmana més al programa Càmera i Acció, el vostre programa sobre curiositats del món del cine i de les sèries de Canal Ràdio i de la xarxa d'emissores municipals valencianes. Jo sóc Maite Arnau i, com sempre, m'acompanya Sabina Arnau. Hola, Sabina.
1: Hola, Maite.
0: En el programa d'avui parlarem sobre les sagues de pel·lícules més taquilleres de la història. Vinga, comencem.
1: La història del cinema, i més concretament el de Hollywood, és determinar què històries enganxen al públic i traure tot el suc possible. Hi ha sagues cinematogràfiques que continuen vigent avui en dia gràcies a aquestes prequeles o seqüeles que fan que continuen presents en el nostre dia a dia, encara que el primer contacte amb aquesta història i personatges es crearen fa més de 50 anys. En aquests dos programes parlarem de quines són aquestes sagues que a dia d'avui han recaptat milions de diners al llarg del temps, no sols a través de les pel·lícules, sinó també amb el merchandising, videojocs o llibres. I comencem el repàs amb la saga insígnia de Pixar, com és Toy Story, que compta amb 4 pel·lícules i a punt d'estrenar-se una quinta.
2: Según mi ordenador, todo indica...
3: ¡Cállate! ¡Haz el favor de callarte, tonto!
4: Sheriff, no es momento para asustarse.
3: ¡Es el momento perfecto! ¡Me he perdido! ¡Andy se ha ido! Dentro de 2 días van a mudarse y todo por tu culpa.
4: ¿Qué? ¿Por mi culpa? Si no me hubieras empujado por la ventana...
3: Oh, ¿sí? Pues si tú no hubieras aparecido con tu estúpida nave espacial de cartón quitándome todo lo que me importaba...
4: No me hables de lo que importa. Por tu culpa, la seguridad de todo este universo está en peligro.
3: ¿Qué? ¿De qué estás hablando?
2: Ahora, en los confines de la galaxia, el emperador Turk ha encargado la construcción de un arma terrible capaz de aniquilar un planeta entero. Solo yo poseo la información que revela el único punto débil de dicha arma. Y tú, amigo mío, eres el responsable de retrasar mi cita con el mando estelar.

0: repito que eres un juguete. No eres el auténtico Buzz Lightyear, eres solo un muñeco. Solo eres un juguete infantil.
1: Y tú eres un hombrecillo triste y extraño. Me das lástima. Hasta la vista.
2: Toy Story es va estrenar en 1995, va revolucionar el cinema a ser el primer llargmetratge animat totalment per computadora. Woody anava a ser un malvat egoista, Buzz es diria Lunar Larry, i Mattel es va negar inicialment a incloure a Barbie pensant que la pel·lícula fracassaria. La franquícia ha estat aclamada per crítics i audiències, sent considerada una de les més sòlides en la història de l'animació per no perdre qualitat en les seues seqüeles. Les pel·lícules principals són les que ja han dit, Toy Story, estrenada en el 95, Toy Story 2, estrenada en el 99, Toy Story 3 en el 2010, Toy Story 4 en 2019 i Toy Story 5, que es projecta per aquest any, per a 2026. La saga Toy Story ha recaptat més de 4.078 milions de dòlars a nivell mundial amb les seues quatre pel·lícules principals. La franquícia és una de les més taquilleres de la història, destacant Toy Story 4 en el 2019 amb més de 1.073 milions i Toy Story 3 del 2010 amb més de 1.067 milions, amb dues superant la barrera dels 1.000 milions.
3: La dècada dels finals dels 2000 i principi dels 2010 no s'entén cinematogràficament sense la figura dels vampirs i dels homes llop. I una de les sagues que més va triomfar amb 5 pel·lícules estrenades al cinema va ser la saga Crepúsculo, estrenada inicialment en l'any 2008.
4: ¿Cuántos años tienes?
5: 17.
4: ¿Cuánto hace que tienes 17?
5: Bastante.
6: No está bien. No es una de los nuestros.

0: La saga literària Crepúsculo, creada per Stephenie Meyer arran d'un somni en 2003, és un fenomen literari i cinematogràfic mundial. Més de 4.000 milions de dòlars recaptats que narra el romans entre la humana Bella Swan i el vampir Edward Cullen. La sèrie consta de 4 pel·lícules principals entre els anys 2005 i 2008 i 5 pel·lícules estrenades entre el 2008 i 2012, Crepúsculo, Luna Nueva, Eclipse i Amanecer. L'autora Stephenie Meyer va influir en l'elecció dels actors i va tenir preferència per uns certs perfils. Un dels inconvenients del rodatge és que Kristen Stewart, que interpreta a Bella Swan, era menor d'edat durant el rodatge de la primera pel·lícula, limitant les seues hores del treball. I també quan es va elegir a Robert Pattinson com el galant vampir, les fans no estaven d'acord amb l'elecció. I és que fins i tot l'amenaçaven de mort, tot això clar, sense haver vist primer la seva interpretació.
1: I tornem amb animació, que toca parlar de la saga de 5 pel·lícules de Ice Age, o l'edat de hielo, de Blue Sky Studios, filial de la 20th Century Fox, estrenada en 2002, la primera pel·lícula.
2: ¿Qué pasaría si una diminuta grieta fuera el inicio del mayor movimiento de la historia?
3: ¡Caray! Perdona.
2: No creo que haya sido tú.
4: ¡Eddie!
5: ¡Sujétame!
2: Cuando el mundo se hace pedazos...
6: ¡Da igual el tiempo que tarde! ¡Os encontraré!
2: Nuestros increíbles héroes se embarcan en la mayor de sus aventuras.
7: Un día mi madre me dijo que aunque lo viera todo negro, al final siempre saldría el arco iris.
8: ¿Lo dijo antes de abandonarte?
7: Justo antes. ¡Eh! ¿Habéis visto? Lo del arco iris era verdad.
8: No me digas.
2: Este año...
7: ¡Nos van a rescatar! ¡Nos van a rescatar!
8: ¡Podremos volver a casa!
9: ¡A vuestros puestos! ¡Entregad vuestro barco o enfrentaos a mi furia!
8: ¡Ah, oh, no!
2: El fin del mundo.
7: ¡Abuela! ¡Agárrate a mí!
10: ¡Ni hablar! Hacía siglos que no me daba un baño.
8: No quiero verlo.
2: Únicamente es la punta del iceberg.
1: La franquícia principal compta amb 5 pel·lícules i curtmetratges de Scrat, recaptant 5.000 milions de dòlars. Les pel·lícules de la saga principal són Ice Age, l'edat de hielo, en 2002, que és la introducció de Manny, Sid i Diego, els qui retornen un bebè humà. Ice Age 2, el deshielo, en 2006, el ramat enfronta l'escalfament global i coneixen a Ellie. En la pel·lícula Ice Age 3, l'origen dels dinosaures, descobreixen un món subterrani amb dinosaures. En la quarta pel·lícula, la formació dels continents, els protagonistes viatgen en temps després de la deriva continental. I l'última, estrenada en 2016, Scrat causa un incident còsmic que amenaça la Terra. La saga ha demostrat ser un gran èxit internacional, especialment després de la quarta pel·lícula. Destacar pels seus detalls tècnics, com els 2 milions de pèls de Manny i referències ocultes a futures seqüeles, com l'OVNI o dinosaures congelats en la primera pel·lícula. A més, la saga narra la història en ordre invers, començant amb l'era de gel i avançant cap a la creació dels continents, dinosaures i, fins i tot, la formació del sistema solar.
0: I ara seguim amb l'arqueòleg més famós de la història del cinema, amb la seva saga de 5 pel·lícules. Estem parlant de Indiana Jones.
11: Echo de menos el desierto. Y también el mar. Y levantarme cada mañana preguntándome qué maravillosa aventura nos deparará el nuevo día.
12: Esos días son agua pasada.
13: Tal vez, o tal vez no.
12: No creo en la magia. pero a lo largo de mi vida he visto cosas que no puedo explicar. Y mi conclusión es que no importa tanto lo que creas, sino la intensidad con que lo hagas.

0: La saga cinematogràfica de Transformers, iniciada en 2007, és una franquícia d'acció i ciència-ficció basada en les joguines de Hasbro, dirigida principalment per Michael Bay, que narra la guerra entre Autobots i Decepticons en la Terra. Consta de 7 pel·lícules principals dividides entre la saga original de Bay i un reinici narratiu a partir de 2018. A partir de la cinta Bumble Bee, la saga va canviar de continuïtat, allunyant-se de l'estil de Michael Bay per enfocar-se en una línia temporal més pròxima a la generació 1. La saga de les primeres 5 pel·lícules va recaptar en taquilla quasi 6,5 mil milions de dòlars i que va donar la fama internacional als seus actors Shia LaBeouf i Megan Fox.
1: I si Transformers va donar a conèixer a Megan Fox i Shia LaBeouf, la saga Mission Impossible va consolidar la carrera de Tom Cruise.

0: llega un momento en el que se tiene que hacer lo correcto.
1: Me encantan esos momentos.
2: Me gusta saludarlos con la mano mientras pasan.
3: La saga cinematogràfica de Pirates del Caribe, estrenada entre 2003 i 2017, consta de 5 pel·lícules produïdes per Disney, basades en la seva atracció de parcs temàtics i protagonitzades per Johnny Depp com l'icònic capità Jack Sparrow. La franquícia destaca per barrejar aventures, humor i elements sobrenaturals com malediccions, sirenes o fantasmes en l'època d'or de la pirateria. La saga frega els 7.000 milions de dòlars en recaptació i, com a curiositat, la cinquena part es va rodar a Austràlia, sent la primera que no es va gravar en el Caribe. La segona pel·lícula, El cofre de l'home mort, és la més taquillera de la saga. A més, la saga també inclou cameos de músics famosos com Keith Richards, dels Rolling Stones, i de Paul McCartney, dels Beatles. Però quin és el futur de la saga? S'han esmentat plans per a una sisena entrega amb la possible incorporació de l'actriu Margot Robbie i el retorn de Johnny Depp.
4: I tanquem el primer repàs de les sagues més taquilleres de la història amb dos animacions que van de la mà, Gru, mi villano favorito i Els Minions.
5: Congelado, congelado, congelado!
6: Para Gru, ser un supervillano no es fácil.
5: ¡Hemos robado la Estatua de la Libertad! Bueno, es la pequeña, la de Las Vegas.
6: Tiene que controlar
5: ¡atención, por
6: favor! Un ejército de minions.
5: ¿Tú qué pasa?
6: Tiene que superar a un despiadado archienemigo.
5: ¡El rayo del guante! ¡Cómo odio a este tío!
6: Y está a punto de heredar tres pequeños problemas.
5: No podéis llorar, ni estornudar, ni eructar, ni tiraros pedos. No quiero ruidos molestos.
7: ¿Esto cuenta como molesto? Ay.
4: La saga de Gru, mi villano favorito, produïda per Illumination, consta de 6 pel·lícules principals fins a 2024, 4 de Gru i 2 spin-offs dels Minions, destacant per l'arc de redempció de Gru, de supermalvat a pare de família. Els Minions, els seus incondicionals esbirros grocs, han existit sempre, servint als malvats més infames de la història.
8: De rodillas. Tenemos que avisarle. Virro rápido.
4: Com a curiositat, Gru compta amb exactament 10.400 minions. I és que més de 7.000 milions de dòlars és el que ha recaptat les 6 pel·lícules. Com a curiositat, a Espanya van aconseguir un rècord, i és que la pel·lícula Minions, l'origen de Gru, va recaptar 3,66 milions d'euros en el seu primer cap de setmana.
5: Derribar!
3: I fins ací la primera part de dos dels programes sobre les sagues de pel·lícules més taquilleres de la història. En el proper programa coneixerem quines són les que falten. Nosaltres tornem la setmana que ve amb més curiositats del món del cine i de les sèries de Canals Ràdio, Llosa FM, Guadassuar Ràdio, Ràdio Manises, Ràdio Pego, Ràdio Altea, Ràdio Túria l'Eliana, Ràdio Ribarroja, Ràdio L'Hom de Picassent i Ràdio Cosentaina.
4: Si us vol recomanar una sèrie o una pel·li, ens pots escriure a través del nostre Instagram, @cameraiacció. Recordo que també ens podeu escoltar en iVoox, Spotify, TuneIn i YouTube. Salutacions!

Les emissores municipals valencianes són més i cada vegada tenim més presència i més coses a dir. Escolta'ns, xarxa d'emissores municipals valencianes.

per sempre més adeu a la terra estimada. La nostra joventut i els grans amics, perduts. Tot el que era bé ara és desfet, dispers o lluny. Sense joia ni llar, vençut i no en pau em sec. On les cases de València, on les veus dels seus coloms, tot s'ha perdut. S'ha perdut el pont i la rosada. S'ha perdut Mislata i Massanassa. Tot s'ha perdut. On són aquests prats amb rius i arbredes verdes? On són els indrets flairosos on solien retirar-los? On els gens sempre frescs? On els crepuscles amables? Ai, València! Què s'ha fet d'aquells matins on el sol jugava amb la mar tot corrent per l'Albufera?

0: Ràdio Pego.
1: Sunset 107.8 de la FM.

0: Des de tenis, jornades de l'arròs bomba i bombó de pego. Fins el diumenge 3 de maig tens l'oportunitat de gaudir d'un producte únic elaborat amb professionalitat pels restauradors i les restauradores de pego. Les propostes inclouen tradició i innovació, amb la qualitat com a base culinària. En les jornades gastronòmiques de l'arròs de pego, en les que participen 10 establiments del poble, no et quedaràs amb fam. Els menús inclouen entrants, plat principal i postres. Organitza i patrocina Ajuntament de Pego i Creama Pego. Finança Diputació d'Alacant.
1: Escolte, quantes persones poden pujar al taxi?
2: Home, com diu el codi, 4 en un taxi.
1: Ei, que podem pujar totes les persones. Au!
3: Cada dimecres a les 9 de la nit a Ràdio Pego.
0: Estàs escoltant Ràdio Pego, la millor música de ara i de sempre.
4: Són DJs.
5: 1, 2, 3, 4.
6: Són DJs.
4: 12.
7: 12.
4: Los viernes a las 8 de la tarde.
8: Presentado por
9: Xavi Burguera, Fernando Guitar.
4: Y con la colaboración de
10: Sergei Red
4: y
11: Luis Bonillas.
4: Sound DJs a
12: Radio Pego.

0: Vivim envoltats de soroll, però hi ha moments per parar, respirar i escoltar amb calma. Moments per descobrir històries contades des de la sinceritat i el cor. Entre nosaltres volem teixir un fil que uneix persones, records i emocions. Un espai amb entrevistes de tu a tu, properes, sinceres i plenes de veritat. Cada dimarts a les 8 de la vesprada en Ràdio Pego, en la 107.8 de la FM. Repetició els divendres a les 7 del matí. I sempre disponible en radiopego.com i en Spotify, entre nosaltres, /podcast. Entre nosaltres, amb Xavi Aparici, la teva companyia setmanal.
1: Ignition. Lift off.

0: Pego París i Londres, un programa d'entrevistes, una tertúlia cordial i amable que ens ajudarà a conèixer la riquesa humana de Pego i les nostres comarques.
1: Pego París i Londres, un programa per a aprendre coses de la nostra gent, un programa per a conèixer millor la vida dels nostres pobles.
0: Pego París i Londres, tots els dijous de 9 a 10 de la nit.

Sisena trobada Patchwork Vila de Pego. Dissabte 2 de maig, de 10 a 17 hores, es desenvolupa una jornada amb molta costura. Tallers, concursos, sortejos i una exposició que es podrà veure divendres 1 i dissabte 2 de maig al claustre del convent. Més informació al 628-09-80-78. Organitza Associació Labores Pego.

t'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.

0: Dissabte 2 de maig a les 9 de la nit i a l'Església Nostra Senyora de l'Assumpció podràs escoltar les 4 estacions de Vivaldi, interpretades pel quartet de corda de l'Orquestra Simfònica d'Alcoi. Al violí estaran Jorge Antequera i Víctor Pastor, al violoncel Desire Sánchez i a la viola Esther Galambos. L'actuació s'inclou en el cicle de concerts en honor al Santíssim Crist de la Providència d'este 2026, que celebra la seva 17a edició.
1: Com sobreviure a l'adolescència? Xerrada per a famílies implicades que volen eines per a afrontar millors reptes que presenta esta etapa de la vida en les relacions familiars. La divulgadora del projecte Adolescència Positiva, Diana Alatzem, pretén oferir una mirada pròxima, realista i útil sobre una etapa vital que habitualment genera desconcert a casa. Una sessió per aprendre estratègies d'acompanyament positiu des de la família. La cita és dijous 7 de maig a les 19 hores a la Biblioteca Pública Municipal. Entrada lliure fins a esgotar aforament. Organitza AMPA i és Enric Valor. Col·labora Infojove Pego.

Radio Pego 107.8 NFM. You want more? You got it.

Ràdio Pegot desitja el millor de cada dia. Amb ella despertem, esmorzem, treballem, viatgem. Amb ella comprem i amb ella ens divertim. No deixes de conèixer-nos, sintonitza'ns cada dia, perquè cada dia intentem oferir-te el millor de nosaltres. Ràdio Pego, la ràdio del dia a dia.

l'hora del blues. Si estimes la bona música i vols viure la màgia del blues, aquest és el teu programa. Un programa de Ràdio Pego presentat per Modesto Herbàs. És dijous de 8 a 9 de la nit. No et deixarà indiferent. Sent el blues. Viu la música.

0: t'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691-02-23-33. Apunta-te a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691-02-23-33.
1: A prop, Associació Protectora d'Animals de Pego demana urgentment la col·laboració de la població de Pego i de la Rodalia. Lluitem per una protectora digna a Pego, però per a aconseguir-ho necessitem l'ajuda per a poder atendre els diferents gossos i gats que des d'ahir tenen cura. És per això que et preguntem, et sobra una? Dos horetes a la setmana? Si és així i t'agraden els animals, ets la persona adequada. Passa't per a prop. Comparteix part del teu temps lliure amb els peluts i comprova com t'omplin de pèl i baves, però també de tot l'amor que tenen per donar. Apropa't a prop.
2: La tele encendida, musiquita de fondo, tonteando por Instagram.

Cada dijous, de 7 a 8 de la vesprada, La Mosca, el programa que segueix i seguirà dient les veritats que altres no diuen i a molts molesten. Escoltarem les cròniques sobre Amèrica Llatina, Cuba no està sola, de la Joania Guzmán, i El Tàmano, amb Daniel Carecía. També la del nostre incontinent, Josep Cendra, titulada Hauria de ser veritat. I el Jordi Mata, presentant i seleccionant les notícies nacionals i internacionals i la música. Recordeu, cada dijous, de 7 a 8 de la vesprada, La Mosca, a la 107.8 de la FM i a radiopego.com.

0: si el que busques són continguts locals, si necessites conèixer la informació més pròxima, si et cal escoltar la música més actual, escolta la xarxa d'emissores municipals valencianes. Som la ràdio de casa, xarxa d'emissores municipals valencianes. Bons continguts.
1: Informació més pròxima.
0: Nous horitzons musicals.
1: Xarxa d'emissores municipals valencianes.
0: La ràdio de proximitat.
1: La ràdio de casa.

Ahir, justament ahir, però de l'any 1499, a un pas d'entrar en el segle XVI, es va substanciar la fundació de la Universitat de València Estudi General, la més antiga del País Valencià, i una de les més importants i de més llarga tradició del conjunt de les terres peninsulars. La seva història es troba a l'edifici de la Nau, al barri de la Xeria, del centre històric de la ciutat de València. Actualment l'edifici està destinat a centre cultural de la mateixa universitat, que ara s'organitza al voltant de 4 campus universitaris principals, 2 d'ells situats a la ciutat, al campus de Blasco Ibáñez i de Tarongers, i un a l'àrea metropolitana, al campus de Burjassot Paterna. Finalment hi ha un quart, a la capital de la Vall d'Albalda, de la Vall d'Albaida, al campus d'Ontinyent. A més, compta amb diverses extensions, delegacions i centres adscrits, com ara Gandia. La Universitat de València compta, a més, amb emplaçaments com el Jardí Botànic o el Palau de Cerveró, on es donen cita sovint congressos, trobades i exposicions diverses. La primera cita musical, ja que parlem de cites, ens la posarà avui l'Orfeó Universitari i acompanyada de l'Orquestra Filarmònica d'aquesta mateixa institució educativa, que ens interpreta el conegudíssim himne universitari Gaudeamus

Com que fa més de 525 anys que va estar fundada aquesta Universitat Valenciana, s'ha de dir que la Universitat de València se situa entre les quatre més destacades d'Espanya en el camp de la recerca, el desenvolupament i la investigació, amb 18 instituts universitaris d'investigació, 3 d'ells centres mixtos amb el Consell Superior d'Investigacions Científiques. I és de destacar, igualment, el Parc Científic de la Universitat de València, en el qual se situen grups d'investigació juntament amb el viver d'empreses de base tecnològica i empreses spin-off de la mateixa universitat i altres externes. És reconeguda com una de les universitats peninsulars més capdavanteres en l'àmbit investigador. I com que ens trobem enfarinats amb la seva orquestra filarmònica, escoltarem tot seguit la dansa del Moliner, de l'obra El capell de tres puntes, de Manuel de Falla.

I ens hem posat a pastar la farina i encara no hem saludat i portem uns quants minuts del programa. Així que, abans de fer cap altra passa, saludem les persones que han decidit escoltar aquest programa 165 de la sèrie que enumera la segona etapa de 4 en un taxi, nascuda el mes de setembre de l'any 2021 als estudis d'Aldaia Ràdio. En tornar a nàixer aquesta emissora després d'una legislatura en silenci, propiciada per la manca de sensibilitat del Partit Conservador, el Partit Popular, en arribar a l'alcaldia d'aquest municipi de l'Horta. Tot seguit, i en música clàssica sol passar aquestes coses, que no n'hi ha dos sense tres, doncs tot seguit escoltem un altre fragment interpretat per l'Orquestra Filarmònica de la Universitat de València, Estudi General, dirigida en aquesta ocasió per l'alcàsseri Cristóbal Soler.

Feta aquesta introducció, tan universitària a ella, advertim que el programa d'avui disposarà d'un format un poc diferent, ja que vam assistir recentment a la presentació del llibre que porta el títol Singapur, bastit per l'escriptor Alfons Cervera.

L'acte de presentació viscut a la Sala Benaduf de l'edifici del Patronato de la Vila del Villar, actualment Villar de l'Arzobispo, l'autor explicava que aquesta novel·la no conta la memòria d'aquelles que havien perdut la guerra i la veu per a explicar-la. Per tal i com assegura Jean Cassou, intel·lectual i membre de la resistència francesa contra el nazisme, obrim cometes, estem fets de memòria i és per això que totes les novel·les d'Alfons Cervera, vulga que no, estan fetes amb retalls de memòria. Per tant, són novel·les de la memòria. De fet, aquesta que, de la qual parlem, també ho és, com les anteriors.

Aquest treball literari que roda per les presentacions que fa Alfons Cervera explica la realitat viscuda entre els anys 80 del segle passat fins, com aquell que diu, abans d'ahir. Conté uns personatges on s'aprecia com el futur mai no estarà del seu cantó, del seu costat, i protagonitzen derrotes eternes, tot i que hi ha d'ells que no claudiquen mai. Segurament igual que l'autor. I és per això que, en acabant la seva lectura, s'observa com l'autor no pensa formar part de cap rendició. De cap.

0: Com hem comentat, el programa 4 en un taxi va estar en l'acte de presentació fet a la Vila del Villar, comarca de la Serrania, i van mantenir aquesta entrevista amb l'autor.
1: Ja m'hi vaig plantejar en l'any 87 que algun dia hauria d'acabar aquesta novel·la. Jo vaig començar a escriure-la en l'any 87, vaig escriure uns quants fulls, no? I després ja que eren altres novel·les, molts articles, moltes conferències, molts viatges, i sempre anava deixant-la, no? I el que vaig fer sempre llegir-la. Mai vaig deixar de llegir els fulls que tenia escrits de Singapur. I és una cosa estranya, no? Perquè jo les deixo ahí i ja està, no? Però no, aquesta història jo no volia perdre tot allò que podríem dir el ritme, la musiqueta interior, no? M'agradava molt i no parava de rellegir constantment en aquests 40 anys, no? I la idea ja va ser eixa, que eixe relat titulat Rata algun dia seria una novel·la. Que he tardat 40 anys i que la vaig començar en l'estiu del 87 i l'he acabat en l'estiu del 2025. Sí, ha sigut una escriptora absolutament joiosa.
0: I per què necessites tant macerar els teus treballs?
1: Bé, és cert que és de veres, no? però fixa't fins a quins nivells. Ja no només als nivells de construir una història, no? De tancar-la bé, de que sigui el més coherent possible en tot, no? Allò que diguem la construcció del relat, no? Sinó també és una neura que tinc, no? d'una certa pulcritud, no? La meva escriptura és molt caòtica, però després n'hi ha un treball d'ordenació del caos molt fort, tot ha de tindre sentit. Jo he dit moltes voltes que possiblement el treball més dur d'escriptura és la reescriptura, quan he de reorganitzar tot allò tan caòtic que he escrit. Però fixa't, això també ho trasllada a un altre nivell, és el nivell de, com, no sé, la paraula no sé quina seria, però seria la pulcritud en què jo presento els meus treballs, no? Comentava en la presentació que possiblement aquesta novel·la tinga 29 versions, però 29 versions van des de canviar una coma a eliminar una frase o augmentar-ne en una altra, no? Però també a l'hora d'enviar a l'editorial el text, no? Ho diu l'editora Elisa Núria, que és la que s'encarrega en l'editorial de maquetar, de treball, de fer els treballs, no? Miguel i Elisa són la meva família, ja 40 anys publicant en ells, no? Pues Elisa diu que és un goig rebre els meus textos per lo net que estan, no? Lo cuidats que estan, que pràcticament no ha de fer res, només que posar-ho dins de la maqueta de la novel·la i ja està, no? I això és una neura meua, la pulcritud, no? El que no estiga en les menys errades possibles, no? De tipografia, me referís, no? O sigui, la neura arriba no només a l'hora d'estructurar, de construir una història, el relat, sinó a l'hora de la tipografia, de que estiga net el text, no?

0: S'ha de dir que totes les novel·les d'Alfons Cervera solen tenir una gran repercussió pública i acadèmica, no sols al País Valencià, sinó també a França, Alemanya i altres països europeus, i fins i tot als Estats Units d'Amèrica. Però tornem a l'entrevista que vam aconseguir en exclusiva per al programa 4 en un taxi, la data de presentació de Singapur a l'edifici del Patronat del Villar, recentment remodelat per l'obra social de la Caixa Rural d'aquest poble de la Serrania.
1: És Singapur una teua partitura vital?
2: Sí, perquè a més lo que m'agrada comentar de Singapur és que és ahí reunís també una idea que sempre em va pel cap, no? I és la història que comentava dels llocs i dels personatges, gent que se va quedant en el nostre camí, llocs que s'han quedat en el nostre camí, què passa en els quioscos de premsa que han desaparegut, on venien les novel·les de l'OER, les de l'FBI, les de ciència-ficció, què passa en els cinemes, els cines han desaparegut, les sales de cine han desaparegut, no? Pobles en què havia tres, quatre cines, ara no n'hi ha cap, no? Per tant, jo crec que en esta novel·la, d'alguna manera, el que he volgut fer és una espècie de catàleg de llocs que ja no hi són, no? I crec que al final ho he aconseguit. Vull dir que està clar que els barris han desaparegut, s'han gentrificat, no? Tots assistim ara cada dia com els barris estan desapareixent, no? Els llocs, com dic, i sobretot aquestes persones que s'han quedat en el que s'han quedat en el camí, no? Aleshores, clar, és un catàleg d'espais i de gent, per cert, no gens turístics, clar.

0: Una última qüestió, Alfons. M'ha sobtat veure en l'estructura del llibre dos epílegs que estan al principi, dos grans blocs, la frontera i el futur, 25 situacions diferents amb noms, no amb cognoms, i un pròleg al final.
1: Sí, té sentit. A sí. banda, pot ser alguna gent entenga com una espècie de butat, no? de provocació. No, no, en mi mai, ni en les històries que conten ni com contar-les, no? Hi ha cap provocació, conta històries i ja està. No? Aleshores, en aquest cas, alguna gent m'ho ha dit, no? Com tu comentes, no? No comença en un pròleg, com seria l'habitual, no? Comença en un epíleg, continua en un epíleg, no? I acaba en un pròleg, no? Però té sentit, per què? Perquè, i és coherent, esta, no és una butat, per què? Perquè m'agrada molt Eliot, el poeta, no? I té una frase exactament, no la recorde, però més o menys el que vol dir, no? Ell diu que ell concretament diu que tot el final ja està en el principi que provoca este final, no? Que el final i el principi en realitat ja estan previstos, és una mateixa cosa, no? Pues bé, jo volia començar per el final. I de fet no és casual que passi epíleg, no? Perquè com acaba el primer epíleg, ara empiezan a llegar los recuerdos. És a dir, ara empieza la novel·la, tornem arrere. És a dir, l'epíleg és el final de la novel·la i el pròleg és el final també de la novel·la. No? Per tant, el primer capítol, que és l'epíleg, i l'últim capítol, que és el pròleg, era allò que deia Eliot, todo final viene del mismo principio que lo provoca. Ho tinc en castellà perquè els versos se me quedaran en castellà.
2: S'ha de dir, però, que una interessant novetat d'aquesta novel·la de l'Alfons Cervera és que inclou la banda sonora del conjunt dels personatges d'aquesta història tan polièdrica. I és per això que cloguem l'entrevista d'avui, tot i escoltant Otis Redding amb el seu tema T'he estat estimant massa temps.

Si s'acaba d'incorporar ara mateix al programa, ha de saber que es troba escoltant 4 en un taxi, el magazín vestit des del Dalla Ràdio, per al conjunt de la xarxa d'emissores municipals valencianes que procura fer una mirada diferent des d'aquesta part de la finestra. Aprofitem que el 30 d'abril es troba subratllat al calendari cívic com el Dia Mundial del Jazz per escoltar Perico Sanbeat amb el seu tema Tríptic, que sona d'aquesta manera.

El Dia Internacional del Jazz serveix per a conscienciar el públic en general sobre les virtuts de la música jazz com a eina educativa i com a motor de la pau, la unitat, el diàleg i el reforç de la cooperació entre els pobles. Se celebra a tot el món des de l'any 2012 amb concerts i activitats educatives. Reuneix comunitats locals, escoles, artistes, historiadors, acadèmics i fans del jazz de tot el món per a celebrar i aprendre sobre l'art del jazz, les seues arrels i els escoltem Chimo Tebar amb el seu tema Omix Blues.

Completem aquesta primera hora del programa tot i fent un repàs a les dates i fets d'aquesta setmana. I ho fem des del primer dia de maig. És el Dia Internacional del Treball. L'any 2004 se celebrà a la seu de la presidència d'Irlanda, a Dublín, l'acte oficial d'ampliació de la Unió Europea, que des d'aleshores comptava amb 10 nous estats membres: Eslovàquia, Eslovènia, Estònia, Hongria, Letònia, Lituània, Malta, Polònia, República Txeca i Xipre. Un fet aquest que va influir en l'economia valenciana en particular.

dia 2 de maig és el Dia Mundial contra l'Assetjament Escolar i el Dia Mundial contra l'Asma. L'any 2007 va créixer el nombre d'espècies en perill d'extinció a 17.119. Aquesta xifra representava un increment del 46% en només 6 anys. Les Illes Balears ocupen un lloc destacat en la llista roja d'espècies amenaçades. El 3 de maig és el Dia Mundial de la Llibertat de Premsa. L'any 2016, Felip VI signà per primera vegada la convocatòria de repetició d'eleccions generals des que es va instaurar la democràcia per incapacitat de formar govern.

4 de maig és el Dia Internacional del Combatent contra els Incendis Forestals. L'any 2004, el Fons Monetari Internacional elegia l'advocat, economista i polític espanyol Rodrigo Rato, nou director d'aquest organisme, en substitució de l'alemany Hans Kühler. I el 5 de maig és el Dia Mundial de la Matrona, el Dia Mundial dels Celíacs, el Dia del Patrimoni Mundial Africà i l'aniversari del desmantellament dels camps de concentració. L'any 2007 va haver una manifestació multitudinària de més de 70.000 persones per commemorar el 300 aniversari de la desfeta d'Almansa i en defensa del País Valencià.

i cloguem aquesta passejada per les dates i fets de la setmana. Setmana atípica, ja ho saben els nostres oïdors i oïdores habituals, en el dia 6 de maig. L'any 2013, el Tribunal Superior de Justícia Valencià es pronunciava sobre la llengua i estimava parcialment un recurs de la Universitat Jaume I de Castelló contra el decret de la Generalitat Valenciana del 2010, pel qual s'excloïen les expressions acadèmicament llengua catalana, àmbit lingüístic català i País Valencià. El Tribunal Superior de Justícia va aprovar les dues primeres i va desestimar la tercera. L'any 2000, Lluís Llach estrenava la plaça de Bous de València, la cantata Germanies 2007, una obra dedicada als països catalans que va compondre a partir de textos de Miquel Martí Pol. Hores abans es va celebrar la primera trobada de regidors i regidores dels Països Catalans al Paranimf de la Universitat de València.

Hola, què tal? Així estem una vegada més amb una tradició de Seré el teu mirall. Heu sintonitzat l'espai de 4 en un taxi dins de la programació de la xarxa d'emissores municipals valencianes i passarem junts els pròxims 60 minuts amb una playlist de versions que espere siguen del vostre grat. Us parla Fermí Larrondo i us proposo escoltar una desena de covers en els quals sonarà un variat repertori que mesclarà ska, folk, pop-rock, bluegrass, cha-cha-cha o cabaret amb temes que recorreran unes quantes dècades de música. Jo dubte que, com diu el refrany, el temps siga or, però sí sé que és una cosa que mai ens sobra. Així que deixem errar les presentacions i anem al gra amb la primera versió que avui us ofereix, Seré el teu mirall. Forty Thieves es vanen de ser una de les bandes d'origen irlandès més volgudes de tot l'àrea metropolitana de Washington, D.C. Assidus dels millors pubs cèltics de la ciutat, també solen ser convidats habituals en els escenaris dels festivals que durant la primavera i l'estiu es succeeixen al voltant de la capital nord-americana. L'excel·lent joc de veus que aconsegueixen els seus dos principals vocalistes, Charlie McNamara i Melanie Caudron, combinen perfectament amb la cruesa de la guitarra de Dave Dresser i amb els ressons gaèlics que imprimeix el violí de Randy Latimer, que ajuda elegantment a aconseguir un so pròxim al d'una banda de bar, encara que prou més professional i sofisticada. Escoltarem Forty Thieves amb el cover d'una cançó que els ve com a anell al dit. Es tracta de The Hole of the Moon, un dels èxits més populars de Waterboys, el grup liderat per Mike Scott, que des de mitjan dècada de 1980 sempre ha comptat amb...

Sorry Seems to Be the Hardest Word, que és una cançó escrita pel duo artístic format pel músic i intèrpret Elton John i el compositor Bernie Taupin. El tema va veure la llum en 1976 en llançar-se com a un senzill extret de l'11è àlbum del cantant. I es tracta d'una trista i emotiva balada que parla d'una relació amorosa que va a poc destruint-se. Diuen les cròniques que Elton John va començar a compondre la cançó en 1975 i que, al contrari de la majoria dels temes del seu repertori, que solien construir-se a partir de que Bernie Taupin escriguera primer la lletra per a posteriorment afegir-li John la música, que en este cas va ser Elton John qui primer va escriure la melodia i gran part de la lletra per a després Taupin completar-la fins a acabar-la del tot. La cançó va ser tot un èxit a nivell mundial, aconseguint els primers llocs dels charts del Regne Unit, els Estats Units, el Canadà i diversos països europeus, i aconseguint, a més, la certificació de disc d'or en vendes als Estats Units el 25 de gener de 1976.

77. La versió que ara escoltarem és a càrrec de Shannon and Keith, un duo del sud d'Anglaterra especialista en fer versions acústiques de grans peces de la música popular, a les quals solen dotar d'un peculiar toc jazzy que ajuda a ressaltar la qualitat del tema original.

0: Fermín Larrondo. En la xarxa d'emissores municipals valencianes.
1: Esteu escoltant Seré el teu mirall en la sintonia de la xarxa d'emissores municipals valencianes. Sovint s'ha dit que Noia de Porcelana, una cançó publicada per Pau Riba quan només tenia 23 anys, és una obra que supura delicadesa i lirisme. Però la realitat és que sota la dolçor de la seva melodia s'amaga una sàtira bastant amarga d'un amor no correspost. Resulta que aquella noia de porcelana era en realitat una xica de carn i os, companya d'institut de Pau Riba, i de la qual, com el cantant va confessar en una entrevista, estava bastant enamorat en aquells dies. Però la xica en qüestió passava olímpicament d'ell, així que el Riba va decidir canalitzar la seva frustració amb una cançó que explicara el sentiment de rebuig que experimentava. Com la xica es mostrava impassible davant ell, no li feia cap cas i no reaccionava als intents de Pau per atraure la seva atenció, ell la va batejar com a la xica de porcelana i va retratar mitjançant unes ambigües metàfores sobre fredor i fragilitat a aquella persona que feia cas omís a les seues insinuacions. La versió que ara escoltarem és una xicoteta joia que mai s'ha publicat com a tal. La interpreten els dos fills de l'autor, Caim i Pau, i el tema es va gravar en directe i amb so ambient en un set de rodatge per a formar part de la banda sonora de la sèrie La Ruta 2 Eivissa, que es va estrenar en televisió a la fi de la passada tardor.

La Descarga és una agrupació creada en 1986 a Oslo per Sverre Indris Hohner, un famós pianista noruec que va cursar estudis en el Conservatori Cervantes de La Habana i que, a més, és director del projecte Hovedoen Social Club, un sextet que reprèn peces musicals clàssiques de la cultura noruega i les condimenta amb música cubana. La fama de La Descarga es va forjar a començaments dels anys 90, quan el grup va començar a freqüentar les més populars salsoteques noruegues, donant a conèixer els ritmes afrocubans mitjançant un eclèctic repertori en el qual nombrosos hits de la cultura pop eren interpretats en clau de ritmes llatinoamericans i especialment del Carib. Un tema titulat Descongélate va ser el responsable del primer gran èxit de La Descarga. Es tractava d'una típica i ballable timba cubana en la qual, com és habitual, es mesclava salsa i son, però fent que la percussió i els instruments de vent la dotaren d'una considerable potència i una gran sensualitat. Eixa capacitat d'Sverre Indris i el seu grup per a adaptar qualsevol tema al ritme afrocubà queda perfectament palesa en esta versió en la qual col·labora el prestigiós percussionista cubà Pepe Espinosa i que en 2008 es va incloure en l'àlbum Xocadèlica, d'homenatge a Prince. Es tracta del famosíssim Kiss, però convertit en una peça del més càlid i potent cha-cha-cha.

0: 4 en un taxi, el programa d'Aldaia Ràdio per a les nits de cada dijous.
1: Il mio canto libero, que és un tema gravat en 1972 per cantautor italià Lucio Battisti, inclòs en el seu àlbum homònim i que avui dia és considerat tot un clàssic de la música lleugera italiana, que sovint s'escolta en discoteques, clubs, ràdios, televisions, malgrat haver transcorregut més de 5 dècades des de la seva publicació. La cançó s'ha traduït a múltiples idiomes com el francès, l'espanyol, l'anglès, el finlandès o l'alemany i ha generat xifres milionàries de vendes durant els seus 54 anys de vida. Un dels covers més interessats d'aquest tema pot ser per la forma com l'ha aconseguit modernitzar sense per això alterar la seva melodia ni el seu característic fraseig, és el publicat pel també italià Good Morning Boy, pseudònim de Marco Lacampo, reconegut cantautor i exlíder de la banda de pop electrònic El. Good Morning Boy, que fins a la data porta publicats més de mitja dotzena de treballs des que debutara discogràficament en 2001, va gravar esta magnífica i original versió de Il mio canto libero en 2005 per a formar part d'un disc homenatge a Lucio Battisti per part de nombrosos intèrprets italians publicat amb el títol de Respiriamo liberi.

0: Per a commemorar el 40 aniversari de l'assassinat el 8 de desembre de 1980 de John Lennon, l'emissora de ràdio pública espanyola, Ràdio 3, va celebrar eixe mateix dia del 2020 un macroconcert que va reunir grups i artistes de molts diversos estils per a recordar aquelles quatre dècades sense Lennon. Les cançons tant dels Beatles com de Lennon en solitari que van sonar des de les zones de Ràdio 3, van tindre com a protagonistes noms de la categoria de Kiko Veneno, Ginebras, Niños Mutantes, Arizona Baby, Annie B. Sweet, Jackknife, Litus, Caravana o Los Telepáticos. No obstant això, d'entre tot aquell planter d'excel·lents artistes, va haver-hi un que va destacar molt especialment. El seu nom era Jorge María Martínez García, més conegut com a Jorge Ilegal, músic, compositor i cantant espanyol, líder del grup asturià de rock Ilegales, malauradament mort el 9 de desembre de 2025, precisament un dia després de la data en la qual John Lennon fora assassinat. La cançó triada per Jorge Ilegal per a aquell concert va ser tot un clàssic del repertori de Beatles, I Should Have Known Better, que per moments fusionava amb l'arxiconegut Love Me Do, i que l'ex-líder d'Ilegales portava amb soltesa a un terreny molt pròxim a l'ambient dels cabarets dels anys 20 i 30 del segle passat.
1: Oye, cuando queráis, ¿eh?

0: L'últim dijous de cada mes, d'11 a 12 de la nit, en la xarxa d'emissores municipals valencianes,
1: I'll be your mirror.
0: Seré el teu mirall.

Esteu escoltant Seré el teu mirall, el programa que l'últim dijous de cada mes ens cedeix quatre en un taxi perquè puguem oferir-vos una bona selecció de versions. I continuem endavant amb esta edició d'avui amb The Infamous String Duster, un quintet de bluegrass progressiu format en 2006 per Chris Pandolfi al banjo, Andy Hall al dobro i el guitarrista Chris Eldridge, els quals prompte es van ajuntar per a arrodonir la formació Jesse Cobb, que es va fer càrrec de la mandolina i el contrabaix, i també el violinista Jeremy Garrett. The Infamous String Dusters han renunciat dels seus inicis a usar instruments elèctrics, preferint basar el seu so en les qualitats que proporcionen els instruments acústics més tradicionals per aconseguir un so molt característic i bastant complex, però de molt agradable escolta. Malgrat el limitat que pot semblar que només toquen instruments acústics, The Infamous String Dusters s'han atrevit a fer versions d'artistes tan dispars com My Morning Jacket, The Cure, Marvin Gaye, Daft Punk o, com és el cas del cover que escoltarem, els mateixos Pink Floyd, dels quals s'arrisquen a fer una versió en clau de bluegrass psicodèlic d'un dels millors talls de l'àlbum Middle, com és este Fearless, que va publicar en 1971 la banda The Waters i Gilmour.

Down in the Tube Station at Midnight és una cançó de The Jam, concretament el segon senzill que es va extraure del seu tercer àlbum, All Mods Cons, llançat a l'octubre de 1978. La cançó, en la línia de molts dels temes més socials i reivindicatius de The Jam, narra la història d'una persona que entra en una estació de metro de Londres a mitjanit per a prendre l'últim tren a casa i mentre trau un bitllet en la màquina expenedora és atacat per una colla que, com diu la lletra, tots fan olor d'alcohol, a presidi i a massa reunions d'ultradreta. Una denúncia de la decadència urbana del Londres dels anys 70 i de la violència de carrer que anticiparia la volta al poder dels conservadors encapçalats per Margaret Thatcher. Els encarregats de versionar este tema de The Jam es diuen The Mew Mews i són un grup de scan soul de Brighton format per 9 integrants que desenvolupa una efectiva fusió de garage, punk i two-tones influenciada sobretot pels ritmes dels Specials, The Beat, The Selector o Madness. Així de contundents sonen The Mew Mews en esta versió de Down in the Tube Station at Midnight, en la qual, a més de la preciosa veu de la seva vocalista, Hannah Mowbey, també destaca una sòlida percussió i un molt mesurat ús d'uns genials vents.

0: Està vostè sintonitzant una de les emissores municipals de la xarxa d'emissores municipals valencianes. Ben trobat en la xarxa.
1: Wannabe és una cançó de les britàniques Spice Girls, publicada en 1996 com a primer senzill de l'àlbum debut d'aquell quartet londinenc format Només que perdones. El tema es va convertir en un rotund èxit a nivell mundial i avui dia és una de les cançons que més s'identifiquen amb el so mainstream de mitjan dècada dels 90, amb unes vendes que van superar els 6 milions de còpies. Sabrehead és una banda californiana de rock que va començar la seva carrera amb un estil bastant influït per bandes com ara Fugazi o The Descendants, però a poc a poc va anar derivant cap a altres latituds sonores a força de mesclar pop-punk amb metal-funk per a, finalment, introduir el rap com a part indispensable de la seva música. Al començament de la dècada del 2000, Sabrehead va acompanyar com a teloner a Green Day en una gira per tota Europa, la qual cosa els va servir per a promocionar la seva discografia. No obstant això, on més èxits va aconseguir la banda va ser al Japó, on es van fer amb un parell de discos d'or i on, encara avui, compten amb un considerable nombre de fans. En 2004, Sabrehead van publicar una versió del Wannabe de les Spice Girls que, com és lògic, van portar a un terreny molt menys pop i bastant més pròxim al rapcore amb el qual s'identifiquen.

La Cabra Mecánica va ser un grup de pop rock espanyol format per Miguel Ángel Hernando, alias Lichis, que sempre es va caracteritzar per una trajectòria professional basada en l'eclecticisme i el mestissatge. Des de 1997 i fins a 2010, any en el qual el grup es va acomiadar del seu públic en un concert compartit amb Fito i los Fitipaldis, la Cabra Mecànica va publicar un total de mitja dotzena de discos, 5 d'ells d'estudi i un àlbum en directe que es va llançar en 2003 amb el títol de Ni jaules ni peceres, gravat els dies 25 i 28 de novembre d'aquell any en el Teatre Jacinto Benavente de la localitat madrilenya de Galapagar. Un disc que va incloure bona part de les seues cançons més conegudes i que va comptar amb la participació de diversos artistes convidats, entre ells Ismael Serrano i Javier Ruibal. Després de 12 anys allunyats dels escenaris, al maig de 2022, Lichis va anunciar a través de les xarxes socials el retorn de la Cabra Mecànica per a fer una xicoteta gira que celebrava els 25 anys de la publicació del primer disc del grup. Escoltem ja la Cabra Mecànica interpretant una magnífica versió d'un tema dels sempre sorprenents Defcon 2, titulat Alzheimer, que els de Vigo van traure a la venda en 1995, el mateix any que van començar la seva carrera professional, Lichis i els seus amics.

Ha arribat l'hora d'acomiadar este programa de Seré el teu mirall, que ho fem amb un cover d'un tema signat en 1969, per la qual en aquella època es va considerar la millor banda de blues rock del món. Era un quartet britànic anomenat Blind Faith, o Fe Cega, format per quatre genis del moment: Eric Clapton a la guitarra, Steve Winwood, que havia abandonat per uns mesos la banda Traffic per a unir-se a aquella aventura i que es va fer càrrec de la veu solista, la guitarra i els teclats, Ginger Baker a les baquetes, que al costat del mateix Clapton i de Jack Bruce havia format part del grup Cream, i finalment el baixista Rick Gregg, que procedia de Family i que en aquells dies també acompanyava a Winwood en Traffic. La trajectòria professional de Blind Faith va ser tan efímera com elogiada, deixant per a la posteritat un únic àlbum d'estudi homònim amb una col·lecció de cançons insuperables com la titulada Presence of the Lord, amb la qual posem punt i final al programa d'avui. La versió la interpreta Three Doors Down, una banda estadounidenca de rock alternatiu fundada a Mississippi en 1996, que quatre anys després va guanyar fama internacional amb el seu àlbum de debut The Better Life, amb el qual van aconseguir 6 discos de platí per les seues vendes als Estats Units d'Amèrica. Us deixem amb Three Doors Down, secundats per les superbes veus de la coral Soul's Children of Chicago i este cover de primeríssima categoria de Prison of the Lord, una autèntica joia carregada d'èpica que van signar els exquisits Blind Faith. Ja sabeu que en un parell de setmanes Seré el teu mirall tornarà al dial de la xarxa d'emissores municipals valencianes per a oferir-vos més i més versions. Així que no falteu a la cita. Adeu i passeu-ho molt bé.

Doncs nosaltres marxem, vist el rellotge, l'hora que té, és hora de plegar. Gràcies per la seva amabilitat i atenció. Tornarem a estar en la seva emissora de capçalera la setmana vinent, sense anar més junt. Vinga, adeu, que vagi bé la setmana, eh?

0: ens acostem a altres pobles. Perquè creiem en la ràdio de proximitat. Xarxa d'emissores municipals valencians.
1: Perquè tots tenim records que són únics i que mai anem a oblidar. Perquè en tots ells hi ha cançons inolvidables. Perquè a vegades hi ha veus difícils d'oblidar i a nosaltres ens agrada fer recordar. Escolta la teva ràdio. Ràdio Pego, una ràdio feta a la nostra manera.

Dissabte 2 de maig a les 9 de la nit i a l'Església Nostra Senyora de l'Assumpció podràs escoltar les 4 estacions de Vivaldi, interpretades pel quartet de corda de l'Orquestra Simfònica d'Alcoi. Al violí estaran Jorge Antequera i Víctor Pastor, al violoncel Desiree Sánchez i a la viola Esther Galambos. L'actuació s'inclou en el cicle de concerts en honor al Santíssim Crist de la Providència d'este 2026, que celebra la seva desetena edició.

0: Des de tenis jornades de l'arròs bomba i bombó de pego. Fins el diumenge 3 de maig tens l'oportunitat de gaudir d'un producte únic elaborat amb professionalitat pels restauradors i les restauradores de pego. Les propostes inclouen tradició i innovació, amb la qualitat com a base culinària. En les jornades gastronòmiques de l'arròs de pego, en les que participen 10 establiments del poble, no et quedaràs amb fam. Els menús inclouen entrants, plat principal i postres. Organitza i patrocina Ajuntament de Pego i Creama Pego. Finança, Diputació d'Alacant.
1: Dia a dia el món no fa més que canviar. Per això cal una ràdio viva i dinàmica. A Ràdio Pego som així. I tu, com eres? Ràdio Pego, al 107.8 de la FM o a www.radiopego.com.
2: Perquè la vida està plena d'emocions. Un detall, unes simples paraules, una cançó. I don't want you to be no slave. Viu-les amb nosaltres i les farem possibles. Ràdio Pego, escolta'ns. But I want you to be true,
3: and I just wanna make love to you. Ràdio Pego, som la teua veu.

0: Hola, sóc Juanlu Álvarez i vos espere ací tots els dilluns de 8 a 9 de la nit si a Radio Pego la millor música, jazz, blues, reggae i totes les seues variants. També podeu escoltar la repetició en directe
1: els dimarts
0: de matí a les 7 i quan vulgueu a la secció de podcast de la web de Radio Pego. Vinga, un abraç.
2: La bona música millora els teus dies. Radio Pego, energia positiva.

0: Informatius Radio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, t'ho expliquem als informatius de Radio Pego. La ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Radio Pego, amb Sara García.
1: Informatius Radio Pego, de dilluns a divendres a les 13 hores i la seva repetició a les 18 hores.

Com sobreviure a l'adolescència. Xerrada per a famílies implicades que volen eines per a afrontar millors reptes que presenta aquesta etapa de la vida en les relacions familiars. La divulgadora del projecte Adolescència Positiva, Diana Alatzem, pretén oferir una mirada pròxima, realista i útil sobre una etapa vital que habitualment genera desconcert a casa. Una sessió per aprendre estratègies d'acompanyament positiu des de la família. La cita és dijous 7 de maig a les 19 hores a la Biblioteca Pública Municipal. Entrada lliure fins a esgotar aforament. Organitza AMPA i és Enric Valor. Col·labora Infojove Pego.

0: A prop, Associació Protectora d'Animals de Pego demana urgentment la col·laboració de la població de Pego i de la Rodalia. Lluitem per una protectora digna a Pego, però per a aconseguir-ho necessitem l'ajuda per a poder atendre els diferents gossos i gats que des d'ahir tenen cura. És per això que et preguntem, et sobra una? Dos horetes a la setmana? Si és així i t'agraden els animals, ets la persona adequada. Passa't per a prop. Comparteix part del teu temps lliure amb els peluts i comprova com t'omplin de pèl i baves, però també de tot l'amor que tenen per donar. Apropa't a prop.
1: 107.8 de la freqüència modulada. Això és Radio Pego.

Sisena trobada Patchwork Vila de Pego. Dissabte 2 de maig, de 10 a 17 hores, es desenvolupa una jornada amb molta costura. Tallers, concursos, sortejos i una exposició que es podrà veure divendres 1 i dissabte 2 de maig al claustre del convent. Més informació al 628 09 80 78. Organitza Associació Labores Pego.

shelter.

0: m'ensiborno, esprit de llibertat.
1: Sembla!
0: Sembla un antic somni dolç d'amor. Vell, marroquí, viós, renyut serrós, escarrà genyós.

ginseng, la rialla amb un misto, jo no tinc res més a fer.

0: What does it all mean?
1: What do I want?

Sisena trobada Patchwork Vila de Pego. Dissabte 2 de maig, de 10 a 17 hores, es desenvolupa una jornada amb molta costura. Tallers, concursos, sortejos i una exposició que es podrà veure divendres 1 i dissabte 2 de maig al claustre del convent. Més informació al 628-09-80-78. Organitza Associació Labores Pego.

És música. És passió. És...

0: Ràdio Pego, 107.8 de l'FM.
1: No deixes que t'ho conten. Connecta't i escolta 107.8 en FM. Ràdio Pego.

0: perquè eren coses curtetes i a voltes se les treia ell de va. Vaig a fer, ara ha fet un, vaig a fer un bando.
1: Però la Sònia cantava, quan batien el blat, quan segaven el blat, anava pegant-li voltes i el bueno, pues, no el menjava, pues, el que pegava la volta era l'animal que anava pegant voltes, i ell enmig, i cantava això.
0: Xiquetes!

0: barbàrie. Destrucció. Desolació. Incredulitat.
1: Què passa?
2: No,
1: no
2: pot ser.
1: No pot ser.
2: No pot ser.
1: No pot ser.
0: Gato con uñas. Quilòmetre zero. Un programa de 60 minuts que em fan un ben gran. Quilòmetre zero. Dimarts a les 9 de la nit. Un programa de por? No. Un programa de vi? Sí. Un platet d'olives xafaes en el colze. Quilòmetre zero. Zero.
3: Zero.
0: Encara estàs a temps d'apagar la ràdio.

0: Conta una llegenda que hi ha una cova molt fonda on passen coses curioses cada vegada que els seus habitants es reuneixen. Prepareu-vos per descobrir la cova dels grills.
1: El lloc on la tertúlia encén les idees i el teatre radiofònic les fa volar. La cova dels grills. Entra si t'atrevisses.
2: Un programa de Ràdio Pego els dimecres a les 9 de la nit i a la web quan tu

Cada dijous, de 7 a 8 de la vesprada, La Mosca, el programa que segueix i seguirà dient les veritats que altres no diuen i a molts molesten. Escoltarem les cròniques sobre Amèrica Llatina, Cuba no està sola, de la Joania Guzmán, i El Tàmano, amb Daniel Carecía. També la del nostre incontinent, Josep Cendra, titulada Hauria de ser veritat. I el Jordi Mata, presentant i seleccionant les notícies nacionals i internacionals i la música. Recordeu, cada dijous, de 7 a 8 de la vesprada, La Mosca, a la 107.8 de la FM i a radiopego.com.

A prop, Associació Protectora d'Animals de Pego demana urgentment la col·laboració de la població de Pego i de la Rodalia. Lluitem per una protectora digna a Pego, però per a aconseguir-ho necessitem l'ajuda per a poder atendre els diferents gossos i gats que des d'ahir tenen cura. És per això que et preguntem, et sobra una? Dos horetes a la setmana? Si és així i t'agraden els animals, ets la persona adequada. Passa't per a prop. Comparteix part del teu temps lliure amb els peluts i comprova com t'omplin de pèl i baves, però també de tot l'amor que tenen per donar. Apropa't a prop.

cuando llega el calor, los chicos se enamoran.

Radio Pego, www.radiopego.com. Radio Pego, @Radio Pego, està també a Facebook i Twitter.

cançons que marquen un moment. A Radio Pego, esos moments fan tota una vida. Sintonitza'ns. Estem al 107.8 de la FM.

0: esperarlo, va.
1: I tu, què escoltes? Jo ja ho tinc clar. Ràdio.

0: Radio Pego, 107.8 en FM.
1: Estar en sintonia és gaudir de la teua companyia dia a dia. Queda't amb nosaltres.